0: setmana més ens posem amb ganes d'aprendre, amb ganes de fomentar la lectura i els aprenentatges que ens aporta saber que no nosaltres, però sí les generacions anteriors, doncs, porten molt de temps habitant aquest planeta i han viscut tot tipus d'històries. Aquestes històries són bones de conèixer, són bones de saber i totes les setmanes ens les porta l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Cap a on viatjarem avui? A veure.
1: Avui viatgem juny. Avui la tarda se't costarà, la benzina et costarà. Avui
0: bueno, el preu que va... Mira, sort que he trobat un sistema de plaques solares, perquè, mare meva, el preu de la benzina.
1: O has de fer alguna cosa, posar plaques solares perquè et creï electricitat, perquè la benzina cada cop està més cara i continuarà estant molt cara.
0: Sí, però, mira, sí.
1: És un dels problemes que tenim avui en dia, dels molts problemes que tenim avui en dia. Avui també teníem dia molts llibres, llibres molt interessants. I sovint apareixen llibres que et fan pensar. Que et fan pensar d'una banda i que t'estimulen d'una altra. Perquè hi ha lectures que són lectures atrapants, lectures addictives, lectures molt interessants, però també hi ha lectures estimulants. I avui tenim una lectura que és molt estimulant, que parla... En darrera instància, parla de Jesucrist.
0: Val.
1: I dic en darrera instància perquè el personatge realment apareix en les darreres 100 pàgines del llibre. Un llibre que té, descomptant annexos i companyia, té unes gairebé 500 pàgines.
0: Val.
1: Però Jesucrist, el hijo del hombre, que és com el títol del llibre, apareix més o menys cap a les 100 i poc pàgines. Tota la resta del llibre, les 400 i pico pàgines anteriors, és per explicar l'espai, el món, l'època. L'època en la que sorgeix aquest Yeshua, aquest Nazareno, aquest hijo de Dios, aquest hijo del hombre, però no només la seva època, sinó uns segles abans. I és que, clar, parlar avui en dia de l'època de Jesucrist, només estrictament parlant de la seva època, és desconèixer com s'arriba.
0: Clar.
1: Perquè, clar, Jesucrist no neix en... No tapeu de micro, si donem per sentat que Jesucrist és un personatge històric, que ara ho parlarem amb l'autor també, però clar, Jesucrist no és simplement por generació espontània, hijo d'una paloma, etc, etc, si ens preiem les escriptures al peu de la lletra. Al marge de les creences de cadascú, Jesucrist neix en una època molt concreta, però aquesta època està molt determinada pels segles anteriors.
0: Totalment.
1: No només dins de la pròpia Israel, Palestina, aquest món al qual va néixer, sinó també pels pobles que l'envolten, pels conqueridors que han passat per aquest territori. I ja m'estoy enrollando mucho y damos ya paso a l'autor d'este libro, El hijo del hombre, Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo, publicado por Editorial Debate, primero en México y luego llegó México, Sudamérica y luego llegó aquí a España. Y su autor es Juan Esteban Constaín. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Además, estoy muy emocionado porque entendí toda la introducción.
0: ¡Ay, qué bien!
2: En esa lengua que me fascina, que no hablo, pero entendí todo muy conmovido y muy honrado por esa introducción y muy feliz de entenderlos, además.
0: Mira que intentábamos hacer, además, como gestos con las manos, pero la radio tiene eso, que como no nos vemos no servía de mucho, pero bueno, felices que sea así. Bienvenido y gracias por pasar por el programa.
2: No, a ustedes, gracias.
1: Juan Esteban, claro, yo decía, no tapí de micro, pero ya podíamos plantearla como pregunta. ¿Damos por sentado que Jesucristo existió como personaje histórico?
2: Sí, yo creo que ese es el consenso mayoritario de los filólogos, sobre todo de los arqueólogos, de los grandes expertos, y es que pues hay un personaje de la historia cuando se está fundando el Imperio Romano, que es el caudillo de una

0: Sempre es diu que quan hi ha època de canvis, doncs no tothom en surt igual de beneficiat o igual de perjudicat, i cal saber, no?, les especificacions de per què cada canvi doncs afecta més a una gent que a una altra, a les revolucions industrials, revolucions socials, i en aquest cas doncs les que tenen que veure amb en l'economia. I és que hi ha uns estudis, unes recerques fetes per la Universitat de Barcelona i per el nostre convidat, que ens reflexen situacions de qui pot sortir més perjudicat davant de aspectes com, per exemple, la globalització. I és que avui volem parlar amb el professor Sergi Basco de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Sergi, per passar pel programa.
1: A vosaltres.
0: En aquest cas, aquests estudis que heu estat fent, que és una recerca que porta molt de temps, com sempre, s'ha de coordinar amb diverses universitats, perquè si no és com impossible això no poder fer-ho

0: veure uns estudis tan grans, però que venen a reflexar, i ara ens expliques, que hi ha uns determinats tipus de treballadors que fins ara anem a dir que podrien ser dels que a priori estaven més tranquils, com si diguéssim, que ara potser són més vulnerables del que ens podíem imaginar, oi, Sergi?
1: Sí, exacte. Sí, normalment són com dues coses diferents, no? O sigui, per un costat diem, s'entendim a pensar que és, si estàs en una indústria equivocada, sortiràs perjudicat o beneficiat.
0: Clar.
1: I aquí on anem és on tu molt bé dius, és que fins i tot a dintre de la indústria, ser un treballador qualificat no té per què ser bo.
0: Uh-huh.
1: De fet, pot ser dolent.
0: Uh-huh. Quan deies això d'unes indústries, per entendre'ns, perquè tots ens sembla la idea, és, per exemple, dius, mira, és que vostè es dedicava a fer carrets de fotografia, no? I ara tot passa a ser digital. Bueno, doncs tota la gent en aquell sector pot tenir un problema. Ara no, ara és no depèn del que faci, sinó de la teva especialització, possiblement, no?
1: Exacte, o sigui, per exemple, pensem amb els aranzels de Trump,
0: sí,
1: que es pot posar al sector de l'automòbil.
0: Uh-huh.
1: Doncs tu podries pensar que si tu ets un enginyer i estàs qualificat, doncs estaràs protegit. Doncs aniria al revés, perquè tu ets un enginyer molt qualificat i molt especialitzat en el sector de l'automòbil. Si el sector de l'automòbil va malament, et costarà molt trobar una altra feina.
0: Clar.
1: I aquí és una mica on tenim, no? O sigui, comparem, per exemple, un treballador qualificat,
0: sí,
1: versus una persona que sigui una secretària, una persona de l'administració.
0: Uh-huh.
1: Una persona de l'administració, doncs, estarà molt menys perjudicada que una persona que tingui uns coneixements molt específics i molt qualificats.
0: Diguem que dins d'aquella empresa, per exemple, aquest lloc de secretari i de secretària, pot tenir més alternatives a l'hora de dir, mira, traiem d'aquest departament, et fiquem aquest altre, o et movem d'aquesta planta a aquesta altra, mentre que aquest treballador especialitzat, davant de la globalització i de determinada competència, clar, estava qualificat per una cosa. Si aquella cosa no la pot fer, deixa d'estar qualificat per una altra, no?
1: Sí, exacte. De fet, el treball és sobre els efectes de la importació de la Xina, que uh-huh. tenim les dades,
0: sí,
1: i pensaria d'això, en el sector del tèxtil, que és on es van importar més de la Xina. Per tant, si jo soc del sector del tèxtil, abans ho fèiem aquí a Terrassa o a Sabadell, no? I ara ho fem tot de la Xina, ho comprem tot de la Xina.
0: Clar.
1: Què passa a la persona que treballava a la fàbrica de Sabadell? Si és molt especialitzada al sector del tèxtil, no trobarà una altra feina de textil. En canvi, si ets una persona, com dèiem, que de l'administració, doncs pots anar a una altra indústria, que no sigui de textil, però amb la mateixa feina.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, tu no ocuparàs gaire menys,
0: mm-hmm.
1: perquè seràs fent la teva feina de secretaria,
0: mm-hmm.
1: però amb una altra empresa.
0: Mm-hmm. Clar, això ho heu anat veient a través de molts casos dels últims anys. Veia que l'estudi s'ha englobat en el sector més o menys entre el 93 i el 2000 i el 2015. I clar, això reflexa de que, clar, si per exemple estem dient, no? Aquest cas que ens explicaves, no? Del tèxtil, etc. Clar, si tu dius, mira, és que pot ser que tu estàs molt especialitzat, però la teva empresa, pel que sigui, perquè s'ha equivocat en les decisions, o perquè s'ha quedat sense estoc, o pel que sigui, doncs li ha anat malament i tu t'has de buscar la vida. Bueno, però clar, et podies buscar la competència que seguia estant, doncs, a Sabadell, Terrassa, on fos, no? Clar, aquí quan tota la, anem a dir, la competència, doncs, està a Xina, per exemple, clar, no t'aniràs a Xina, per entendre'ns, no? És a dir, que ho tens molt complicat per reciclar-te, no? Dins de la teva especialització.
1: Sí, i això és una de les coses que no fa 20 anys deia, no, si ets un treballador qualificat no has de patir per la competència de caminar de la Xina o d'altres llocs.
0: Mm.
1: I això és una cosa que estem veient que no, que és al revés, no? Necessitem, com les feines més qualificades poden ser que estan més en perill, mm. i això és un risc. I de fet també ho veiem amb això que de moure't, no? Que és molt més fàcil la gent moure's a indústria que moure's de feina.
0: Fixa't.
1: Perquè clar, si sóc molt especialitzat, ara no em convertiré d'avui per demà d'un especialista en
0: clar.
1: tèxtil en un especialista informàtic, no? No és fàcil. En
0: sí.
1: canvi, canviar-me de ser de feina de secretari a la indústria tèxtil, a la indústria de informàtica, és fàcil de fer.
0: Mm-hmm.
1: No ha de fer res.
0: Mm-hmm.
1: I d'aquí venen les pèrdues. Perquè clar,
0: clar.
1: la gent moure's d'indústria és fàcil, però moure's d'ocupació és molt difícil.
0: Clar.

0: I aquí és on el problema de que la persona, i tornem a juntar-ho amb d'altres factors socioeconòmics que, Sergi, que són complexes, no? Davant, per exemple, el jovent a l'hora de dir, no, tu especialitza, fes-te molt bon una cosa, que així que deies, no? Que tindràs feina tota la vida. Clar, ara tot això que està succeint és que si ajuntem que estem davant d'una revolució que també ve pels temes de la intel·ligència artificial, clar, les grans revolucions sempre havien afectat el treballador menys qualificat, no? Que és el que pues allò que feien, el que cuidava cavalls, no? De cop i volta doncs s'havia de fer mecànic, no? Perquè ja la gent es movia amb altres transports. Però és que ara aquesta gent que era molt especialitzada s'obrirà també molta feina, perquè hi ha molt sector que s'està substituint per la IA. Clar, la IA i la globalització són com dos atacs molt grans, no? Aquest tipus de perfils.
1: Sí, i de fet, en un treball anterior havíem documentat això, no? Parlàvem de les dues globalitzacions, això era abans de la
0: sí,
1: IA.
0: Sí, sí. I dèiem... Sí, sobretot perquè l'estudi està més basat entre el 93 i 2015, on ja hi havia començat a haver Big Data, però no hi havia l'explosió aquesta, sí. Per tant és comprensible, clar, clar.
1: Sí, aquí és més sobre la Xina, no? Però abans de la Xina podies pensar el que havia passat als anys 80 i 90, on els treballadors que... perdien la feina, eren els menys qualificats. Mm-hmm. I a partir dels 90-2000 també hi ha el tema de la robotització, no? Mm-hmm. Que les feines que ara es passen a fer robots, que tampoc eren de baixa qualificació, ja era més de feina intermitja. Clar. I amb la de la Xina ho acabem de desmuntar-ho, perquè és, fins i tot, la mateixa indústria, hi ha molta dispersió entre els treballadors. Per tant, has d'anar... Sí, estic d'acord que què li diem als nostres fills, no?
0: Amb
1: què s'han d'educar.
0: Exacte.
1: És difícil, no? O sigui, el que ve és que hauria de ser una cosa com generalitzada.
0: Molt versàtils, no? És
1: exacte.
0: A dir, que tinguin molts coneixements, que siguin associatius, no? que es puguin anar cap una banda o cap una altra, que tinguin molta cintura, com si haguéssim. Perquè, clar, jo, per exemple, els que ja tenim, Sergi, una edat, doncs allò pensàvem, hi havia que deia, no, tu estudia idiomes, que això sempre anirà bé. Carai, sí, escolta, va molt bé tenir idiomes, però és que ara et poses un pinganillo, un perdó, i ja et tradueix en temps real. Per tant, ojo peligro, és que és molt difícil, no? Ara s'entén que el jove tinguin aquesta dificultat, però aquest seria un bon mecanisme, no, Sergi? El de buscar aquests coneixements que siguin més transversals, que et fagin poder estar a nivell en més d'un sector o en més d'un tipus de feina, oi?
1: Sí, de fet, a Estats Units tenen un cosa que es diu diccionari de tasques,
0: sí.
1: I per cada feina li donen com tres valors. Un valor rutinari, de quan important és la cosa rutinària de la feina,
0: sí.
1: Quina part és la manual i quina part és la abstracta.
0: Que bona, aquesta.
1: I el que sí que s'ha vist és que en els anys, això és 2000, les feines més rutinàries són les que s'han perdut més,
0: uh-huh.
1: Ja sigui per la Xina, ja sigui per els robots.
0: Uh-huh.
1: Per tant, i sembla que les feines que són més segures són les que necessiten una part més important de coses abstractes. Abstractes vol dir haver de raonar, relacionar coses, que són les més complicades.
0: Uh-huh.
1: Però les feines més abstractes tampoc són les feines més qualificades.
0: Clar.
1: O sigui, de feines abstractes o que siguin més rutinàries, hi ha feines molt especialitzades, com un metge, un cirurgià,
0: uh-huh.
1: que ha d'associar, no? cada si ha d'anar a fer operació o ha de relacionar-ho, és difícil. I també a l'altra part de l'àmbit educatiu, com els taxistes. L'Elon Musk està intentant tenir cotxes que vagin sols, sí. I s'ha costat molt, no?
0: Sí.
1: I és perquè no és una cosa tan rutinària com tenir un GPS i un ordinador i és i esperar, no? És cada cotxe al costat, cada semàfor,
0: sí.
1: No és tan fàcil d'automatitzar.
0: Són massa situacions imprevisibles, no?
1: Exacte.
0: I aquesta imprevisibilitat, diguem-ne, és el que tu guanyes amb l'experiència i amb la intuïció, fins i tot, també, no? Perquè l'experiència sí que es pot implementar amb molta, molta, molta intel·ligència artificial que va acumulant milions de casos, no? Fins i tot més dels que a lo millor aquell taxista, per exemple, ha tingut. Però sí que tindrà com una intuïció, no? Com un sentit comú, com una cosa difícilment programable, no? Que el farà prendre la decisió correcta en un moment difícil, oi?
1: Sí, i de fet ara el ChatGPT i totes aquestes IA, de moment el que està fent són feines més rutinàries, no? O sigui que estan

0: fent la feina serien, com exemple, els advocats de baixa qualificació, sí, que havien de preparar un cas.
1: Clar.
0: Això pot fer-ho el ChatGPT. Però hi ha les feines, haver d'anar davant d'un jutge i raonar per què tu tens la raó, encara costarà que el ChatGPT faci aquest tipus de feina, no?
1: Clar, això, Sergi, des d'un punt de vista de tipologia de professió a dia d'avui, perquè aquí anem a una velocitat que demà t'hem de tornar a trucar perquè ens tornis a explicar com ha canviat, perquè això va molt ràpid ara. Però a dia d'avui, possiblement, d'això que ens estàs dient seria que el que està més afectat és allò que abans seria, doncs, l'aprenent, no? O el becari, o aquella persona que està començant, que fa les tasques més rutinàries per després anar creixent dins de l'empresa, no?
0: Sí.
1: Però, clar, si ja dificultem aquest camí, ostres, hi ha un salt important, no? A l'hora de dir, mira, no, començo a treballar de senior manager. Home, serà complicat, això és molt complex, eh?
0: Sí, no, estic d'acord que no és evident de fer aquests passos, no? De becari,
1: sí.
0: La feina de becari no existeix, clar, no podes començar de nou a ser un manager, no? Sí, és, no està clar com és la transició, com s'haurà de fer.
1: Aquí et volia preguntar, sobretot dels estudis, que heu estat liderant i que heu estat i que ara presenteu les conclusions. Aquí hi ha un concepte que a mi em venia al cap i que m'agradaria que ens puguis donar la teva visió, que és que durant molts anys, i clar, jo suposo que aquest període en el que s'ha fet la investigació és on més s'ha accentuat, és com que se li van veure només virtuts, no?, a l'externalització del procés productiu, no?, en molts casos, és a dir, doncs mira, ja no només la mà d'obra, sinó que més el local i l'estoc, no? Ens és molt més barat tenir-lo, doncs, a la Xina que no tenir-lo aquí a Europa, per exemple. Però, clar, casos com el de la pandèmia, que també l'estudi, clar, queda previ, va deixar clar que davant de situacions difícils, haver-ho externalitzat tot és un risc molt gran, no?
0: Sí, aquí hi ha com dues coses, no? Una és que sí que ja se sabia que el comerç internacional té aquest aspecte negatiu, que és que va haver treballadors que hi surten perdent. Això no és nou, hi ha un teorema de fa 50 anys que ja Stoppard Samuelson ja van dir-ho fa molt temps que això passaria, no?
1: Fixa't.
0: Per tant, sí que el que sabem a la teoria és que el país està millor amb comerç que sense, passa que hi haurà aquestes diferències entre tipus de treballadors. I això que un govern podria posar un impost als que surten més beneficiats i subvencionar els que surten més perjudicats, i tots sortirien guanyant amb el comerç. Això és així. A la pràctica no es produeix mai, és a dir, no veiem aquests impostos a la gent que surt més beneficiada.
1: Clar.
0: I subvencions, però seria factible. I el que sí que s'ha de fer és que els treballadors intentin i hi hagin ajudes perquè es posicionin amb les indústries on el país tingui el que es diu avantatge comparativa, no? Si amb els taxis no són bons, però són bons fent ordinadors, doncs ajudar la gent a que transicioni d'un lloc a l'altre.
1: Està molt ben explicat això, i per això també hi ha tanta ajuda també des d'Europa, no? Dels fons Next Generation, per exemple, no? D'intentar, doncs, potenciar, no? No m'agrada el de reinventar-se, sinó readaptar-se, no? O anar seguint nous camins, que són coses importantíssimes. Tenim molts canvis per endavant, i com sempre és bo que els professionals, que els investigadors com en Sergi, doncs ens puguin posar dades, no? Puguin donar el que ens pot donar una sensació o una intuïció, doncs, que ho reflexem en dades, perquè llavors és la forma de que ho puguem demostrar i que puguem, sobretot, no?, prendre accions, no? Com ens estava explicant, de què caldria ajudar, perquè clar, si al final tot ho confiem a les grans aquestes empreses, no?, com pot ser, doncs, bueno, els que estaven el dia de la presentació de Donald Trump, no?, com poden ser els Facebooks, els Metas, els de Elon Musk i tots aquests, doncs clar, si aquests són els que menys impostos paguen a casa nostra quan venen i més sectors s'enduen, doncs caldrà estar molt, molt atent i veure com podem, doncs, això, no?, donar viabilitat a aquests professionals especialitzats i que tenen el seu coneixement, la seva experiència, i que no es quedin, doncs, en el vacío, que seria molt preocupant, ja no només per les persones, que és important, sinó també per l'economia, oi, Sergi? És a dir, a nivell global, això també afecta molt.

0: Sí, no, el que, de nou, necessitarem que el comerç és positiu, però volem que sigui un comerç que beneficia a tothom, no?
1: Exacte,
0: I això tècnicament és factible, és una, més una voluntat més política que de, o sigui, hauries d'entrevistar un polític més que un economista per fer això possible, perquè els números hi són, no? Aquestes grans companyies han fet molts beneficis gràcies al comerç, per tant, no costaria, en principi, tant que taxar aquesta gent, no? I que la resta de, els que hi perden el treball, doncs que no hi perdessin tant. I són números importants. Aquí veiem, en les dades que tenim, que és un 20% anual del sou que espera any a any. O sigui, entre una ocupació que no estigui massa afectada per la Xina, en aquest cas, a
1: Sí.
0: una que ho està molt afectada,
1: Sí.
0: la diferència és un 20% del sou anual.
1: És
0: O sigui,
1: moltíssim.
0: que és molt. O sigui, cada any perden, si pensem un salari mínim de 30.000 euros, serien com 6.000 euros cada any i perden els que estan aquí. Són molts diners i sí, és a nou, és de, va malament per l'economia, perquè el que voldria és que aquests diners, en lloc de ser els més rics, que no consumeixen gaire,
1: Clar.
0: se'n vagin als més pobres, que són els que consumeixen i produeixen més al final.
1: El que hauria de ser la, bueno, el mitjà, no? L'economia mitjana, no? El ciutadà més global, el que hauria de ser més percentatge de la gent, no? Que al final seria sumar molt, no? D'aquesta gent, i que això és importantíssim. Doncs, Sergi Vasco, el que haurem de fer és que quan entrevistem aquests polítics que els hi demanem coses, també hi siguis, perquè així ens ajudes una mica, perquè necessitem els economistes perquè ens expliqueu i poseu dades allò que és necessari que se'n parli. Sempre aquí tindrem molta curiositat per tots els estudis i informes que feu. Fins la propera, que vagi molt
0: Fins
1: bé.
0: la propera, merci, adéu.

València, març del 1997. Els focus il·luminen el plató de Canal 9, la televisió pública valenciana, mentre Chabeli Iglesias, filla del famós cantant Julio Iglesias, s'asseu davant un grup de periodistes amb cara de famolencs. El programa Tòmbola acaba de néixer i el seu objectiu és tan clar com controvertit: explorar les entranyes més ocultes de la vida de les celebritats. Tòmbola!

0: El presentador Ximo Rovira, amb el seu somriure afable, no podia imaginar que aquest seria l'inici d'una era televisiva que redefiniria el concepte de Crònica Rosa Espanya. Al seu voltant, quatre periodistes habituals: Jesús Mariñas, Carmele Marchante, Lídia Lozano i Ángel Antonio Herrera, esperen amb una actitud que oscil·la entre la curiositat morbosa i l'ansietat professional. El convidat d'aquell primer episodi, Xabel Iglesias, de seguida es va adonar que Tòmbola no era el típic talk show de xafarderies suaus.
1: I ho farem amb els millors i principals protagonistes, com per exemple Carmen Martínez Bordiú, Sofía Mazagatos, Jorge Juste, Marlene Moró, Carmen Ordóñez, Antonia Delate, i com no també, amics, contarem amb els primers espases, amb les primeres plomes del paper cuché. És un gust també presentar-los a Javier de Montini. Javier.
2: Bueno, buenas noches.
1: També estem vosaltres, Lídia Lozano.
3: Buenas noches.
1: Carmele Marchante.
4: Buenas noches.
1: Jesús Mariñas.
5: Buenas nit.
1: I Paloma Barrientos.
6: Buenas noches.
0: Quan la filla de Julio Iglesias s'adona de la intensitat de les preguntes, no pot evitar una reacció impulsiva. A mitja entrevista s'aixeca i se'n va del plató. Un inici de programa que no només va marcar el seu adeu a Tòmbola, sinó que va posar en marxa una roda imparable de controvèrsies i escàndols que farien del programa un fenomen televisiu.
7: Os lo pido de nuevo. Pero vamos a ver. Necesito continuar el programa. Nada.
8: No, no.

0: no comercial escondido la privada.
1: No se vendió nada.
0: Chicos, eso no podemos servir.
2: Silvia, Carmela y Paloma.
1: Por favor. Es que no
0: pero que lo reconozca, si me parece muy bien que lo haga. Pero que no diga que las inventamos.
2: Lo único que... Solamente
1: a esta niña echar de la finca de su entonces marido o prometido Ricardo Bofill al abuelo de Ricardito Bofill para vender una entrevista en la finca de Lampurdán. Esta niña, ¿cómo puede decir?
2: El programa funciona de una manera. Yo soy el conductor.
1: Es una ofensa contra los periodistas.
2: Y ahora es el momento de una entrevista.
1: Nosotros nos ganamos la vida trabajando. Esta señora que no hace nada, que la han echado de la
2: televisión,
1: que la han echado de España, que la han echado de todas partes, que no nos interesa nada de su vida, que nos está estamos aburriendo con unas monas, que nos estamos riendo.
2: Carmele,
1: de ella, ¿de verdad?
2: Es que Carmele,
1: es que es esquizofrénica.
2: No, no podemos. Es imposible, es imposible. No, déjame hablar un segundo.
3: Me da vergüenza tu programa. Chabeli, esta gente son gentuza, de verdad.
2: Chabeli.
4: Me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza. La frase de Chabeli va ser l'inici de la transformació de Tómbola en el paradigma de la telebasura a Espanya. Els periodistes, amb un estil cada cop més agressiu, es van llançar sobre qualsevol figura pública que se'ls posés al davant, buscant un moment de feblesa o una guspira de controvèrsia. Així va començar una revolució televisiva que no deixaria indiferent a ningú. El format de Tómbola era senzill, però innovador. Una roda de periodistes especialitzats en la crònica rosa, acompanyats de famosos que s'asseien davant d'ells per ser sotmesos a un interrogatori implacable. La presentació de Rovira, que va confessar en una ocasió que no tenia ni idea de qui era qui al món de les celebritats, afegia un toc de desconcertant innocència al programa. La seva innocència, però, no va impedir que es convertís en el focus d'un intens debat mediàtic i polític. En els primers mesos de vida del programa, la relació entre el públic i els famosos es va transformar. Tómbola no només va fer escandalosa la vida dels convidats, sinó que també va començar a generar grans audiències. En els seus inicis, el programa va aconseguir una quota de pantalla del 27% a Telemadrid i un 20% a Canal Sur. A pesar de les crítiques d'alguns sectors que consideraven que el programa era una degradació de la televisió pública, la popularitat de Tómbola era innegable. El format va començar a ser emulat per altres cadenes privades com Telecinco i Antena 3 en programes com Salsa Rosa, Dolce Vita o Sálvame. La fórmula va demostrar ser un rotund èxit, establint un precedent en el món de la televisió del cor. La notorietat de Tómbola no només es basava en la seva capacitat per atraure audiència, sinó també en els seus escàndols constants. El programa no va trigar a provocar altercats que traspassaven la pantalla. Un dels incidents més recordats va ser quan Pocholo Martínez Bordiu va llançar un got d'aigua a Carmele Marchante després d'una acusació de tràfic de drogues. Aquest tipus de comportament no només mostrava la violència verbal del programa, sinó també la seva influència en l'augment de la violència física en els mitjans.
1: Él entregó una cosa en mano y se le dieron 10.000 pesetas. Hace mes y medio tú llegaste con un BMW rojo al Café de París que está en Malasaña de Madrid.
5: Mira, te voy a decir una cosa.
1: No, claro.
5: Mira. Yo voy a decir dos cosas. La primera, te he dicho que no soy traficante ni nunca lo he hecho. La segunda, te voy a tirar este agua para que te mojes.
6: ¡Bueno, no!
2: ¡Bueno,
6: hombre, no! Por favor.
5: Sí, porque yo no soy traficante ni no he sido nunca.
6: Sí.
4: L'aparició de Tómbola va coincidir amb un període en què la televisió pública estava sota un intens escrutini. Els representants de l'oposició política es van oposar fermament al programa, considerant-lo una despesa pública innecessària i una manifestació de vilesa i baixesa moral. En aquest ambient polític, la polèmica va ser inevitable. Els escàndols van continuar amb l'episodi de Bàrbara Rey, en què la vedet havia d'aparèixer al programa per parlar sobre un robatori recent, però va ser retirada de l'emissió en última instància. La decisió de cancel·lar la seva entrevista va venir envoltada de misteri, afegint una capa addicional de controvèrsia al ja turbulent món de Tómbola. Un altre dels passatges que tothom recordarà va ser el pas de Rocío Carrasco pel programa.
7: En las plazas de Madrid hacías
8: pero,
7: cosas
8: por favor,
7: extrañas.
8: No lleguéis a la descalificación. No. Lo siento violento.
7: Nunca he dicho nada extraño. ¿Te acuerdas?
8: Si no, no puedo no cortar acuerdas. Esta situación, no, es que tendré severos problemas.
7: Colores, ¿no te acuerdas?
8: Y te lo digo a Carmela si en condición cortarlo, de compañera visual del programa. Y también se lo digo con toda mi amabilidad.
7: Yo soy una feminista luchadora por los derechos de la mujer.
8: Por favor, Carmele, ¿podemos suspender ya este comentario? ¿Podemos terminarlo ya?
7: A buenas,
8: a buenas lo digo, podemos terminar y finalizar esta cuestión ya aquí. No, es que no va, no, voy a hablar siempre por encima y ninguno de los espectadores va a enterarse de lo que quieres decir. Porque no, soy capaz de hablar exactamente igual que tú y a un ritmo posiblemente superior y más alto.

0: Amb el pas dels anys, el fenomen tòmbola va començar a mostrar signes de desgastament. L'audiència va començar a disminuir i els costos de producció, juntament amb les crítiques sobre el contingut del programa, van contribuir a la seva caiguda. El 2004, amb una quota de pantalla que havia descendit per sota del 13%, Tòmbola va ser cancel·lat definitivament. La cancel·lació no va suposar el final de la influència del programa. Les cadenes privades van adoptar i adaptar el format, creant espais similars que continuaven explotant la fórmula de l'entrevista de Crònica Rosa. Sálvame, per exemple, va prendre el relleu amb una estructura similar però amb un estil esmolat i perfeccionat. De fet, i com a curiositat, una de les primeres entrevistes a Belén Esteban a televisió va ser justament a Tòmbola.
1: Hola,
2: ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
2: Muy bien. Muy bien. Mira cómo es. Adelante, Belén. Buenas noches, princesa.
1: ¿Sí? Bueno, ¿aquí?
2: ¿Cómo estás aquí mismo, Belén?
1: Pues muy bien.
3: Te echábamos de menos.
1: Pero he venido.
2: Pero no, perdona. Venido.
3: Nos ha costado.
2: La echábamos de menos, pero la habéis puesto a caldo desde usted, señor Rovira, al resto de la compañía.
3: Haremos frente a cualquier comentario que hayamos hecho.
2: Nunca.
3: Supongo.
1: Nunca. He venido, da igual, he venido. Y ahora explicaré los motivos por los que no he venido.
2: A ver, venga, explica los motivos.
3: Pues empiezo
1: en dos ocasiones, ¿no? Ajá. Esta es la tercera, que la tercera va la vencida, ¿eh?
3: Eso se dice.
1: Pues no he venido porque tenía pendiente la custodia de mi hija. Pero esto ya ha llegado un momento que se han roto negociaciones y he venido porque...
0: Avui dia el llegat de Tòmbola per a la televisió és indiscutible. El programa va obrir un camí que altres cadenes van seguir amb avidesa. Les tècniques de producció i el format innovador van marcar un punt d'inflexió en la història de la televisió espanyola. Amb les seves entrevistes provocatives i el seu enfocament sensacionalista, Tòmbola va esdevenir el model a seguir per a molts espais de Crònica Rosa posteriors. Amb el pas del temps, Tòmbola ha quedat com un referent fonamental en l'evolució dels programes del cor. El seu impacte ha estat tal que fins i tot, anys després de la seva desaparició, continua influenciant la forma en què es fa televisió del cor. La televisió actual, amb la seva sobrecàrrega de xafarderies i escàndols, no seria la mateixa sense el llegat de Tòmbola.
4: La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color, y el ritmo de la tómbola, tómbola.

Que punyetero que és, com que sap que ha agradat, perquè ha agradat molt el de Mozart, la nit que va haver un misteri amb Mozart, ho ha petat, hi ha molta gent que s'ha escoltat després en la carta aquesta secció. El que passa és que en Víctor

Peter Ritnovel no li agrada repetir-se. Per tant, per molt que hi hagi aquesta música així, que és com jugatona, sensual, harmoniosa, no crec que...

0: Es decir, tenemos un problema con Tarantino, ¿vale? Solo hay un problema. O sea, el problema es que tiene peliculones, Jackie Brown, Kill Bill. Yo no sé cuál es tu preferida.
1: Uf, és que a mi, per mi totes, totes, a mi Jackie Brown m'agrada molt, però Pulp Fiction jo crec que és la que m'identifica més amb ell mateix, o sigui, és la que per mi és més icònica.
0: Sí, aunque es lo que yo es que creo que Jackie Brown es una película a redescubrir, digamos. Es una película que no ha tenido tanto éxito como otras y sin embargo es extremadamente buena, Jackie
1: Sí,
0: Brown.
1: sí, sí, sí, sí. A mi m'agrada, ja et
0: Pero,
1: dic, a mi m'agrada més Pulp Fiction perquè jo la trobo més pel·lícula en quant a història, no? Després
0: ja.
1: hi han coses més exagerades que fa molt bé i que funcionen molt bé, però a mi...
0: Django. Django es
1: Sí.
0: una exageración total que es muy divertida, pero es una locura de
1: Sí,
0: película.
1: exactament. Però a mi com a pel·lícula així sola, si hagués de dir per complet, jo em quedo Pulp Fiction, sí, totalment d'acord.
0: ¿Pero qué le pasaba a Pulp Fiction? Que aparte del señor Bender, del
1: ¿Eh?
0: señor Lawrence Bender
1: Sí.
0: que le produjo, lo producía y distribuía el señor Harvey Weinstein.
1: Sí.
0: Las pelis de Tarantino estaban producidas por el diablo,
1: Sí, sí.
0: básicamente.
1: Sí. I
0: Cosa que... Dime,
1: bueno,
0: dime.
1: amb situacions que hi ha hagut amb actrius de pel·lícules de Tarantino.
0: Exactamente. Y con la novia de Tarantino, que era Mira Sorvino en aquel momento. Que yo no sé. O sea, realmente Tarantino, quizá, si sabía, podía haber hecho más de lo que hizo en el caso Weinstein. O quizá participaba de aquel silencio incómodo que ahora se ha desvelado y que tanta gente sabía y no hablaba, porque le daba mucho miedo el poder de aquel señor.
1: I jo crec, i no, ojo, amb això vull que m'entengueu, no ho justifico, però el concepte en aquell moment de esto ha pasado siempre fa una perspectiva diferent. Sé que costa
0: Mira,
1: d'entendre. Estàs...
0: voy a mojarme ahora, voy a
1: Vinga.
0: mojarme ahora mismo.
1: Digues.
0: ¿Qué está pasando con lo de Alves ahora mismo? Es un caso claro
1: Sí.
0: de cómo mover la opinión pública hacia un lado o hacia el otro, o cómo cosas que se saben no se dicen. ¿No? Y ahora, y entonces de repente mira Sorvino, que claro, las personas que iban a la habitación de Weinstein es que se querían aprovechar.
1: Bueno,
0: Y claro, como tú te metías en una habitación de hotel con un señor en bata, pues podía pasar.
1: És un tema molt complicat, perquè és a dir, sempre la cul, o sigui, sempre la culpa serà del qui fa la mala acció. Això és evident. El que passa és que hi ha
0: O el
1: molt
0: delicte.
1: el delicte, evidentment. El que passa és que i sempre hi ha l'abús de poder, no? És a dir, el concepte de l'abús de poder. El que passa és que a partir d'aquí, jo sí crec que hi ha més víctimes. I jo sempre dic que hi ha una víctima que per mi, o sigui, aviam si m'enteneu, la víctima més oblidada per mi és aquella que no va accedir. No sé si m'explico. Perquè es va quedar
0: La
1: sense.
0: que se resistió.
1: La que s'hi resistió, clar. Perquè aquesta és una víctima. Vull dir, el que vull dir és que també és víctima. És a dir, no és que no siguin
0: Claro, y
1: víctimes les que
0: tanto, y
1: d'allò,
0: tanto. No,
1: sinó
0: no
1: que
0: solo es
1: també...
0: víctima el que la
1: Exactament.
0: víctima del delito consumado, sino del delito intentado, está claro.
1: És a dir, que clar, perquè hi ha carreres que no van avançar per culpa d'això. I, fins i tot, serà un cas
0: Como
1: en...
0: Gwyneth Paltrow.
1: Per
0: Gwyneth
1: exemple...
0: Paltrow le salvó Brad Pitt.
1: Sí. El que vull dir és que, clar, que a vegades, fins i tot qui va accedir, en el fons, també és part de fer que altres carreres no funcionessin. Jo el que dic és que també hi ha aquests matisos, i aquests matisos també s'han de dir. Té moltes arestes aquests
0: Y
1: problemes,
0: también
1: no?
0: cosas como que son espacios como de impunidad asumida,
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: sin
1: sí.
0: normas,
1: Però vull dir
0: ¿no? Espacios sin
1: que...
0: normas y entonces en estos espacios sin normas parece que
1: Sí,
0: pasan
1: però
0: cosas.
1: jo el que volia dir és que és no aplaudible, però sí comprensible que qui estigués en la indústria volgués mirar cap a un altre costat. És comprensible. No és aplaudible, però
0: No, no.
1: tampoc s'ha de... Cada època té les seves coses i per sort hem millorat en
0: Bueno,
1: moltes coses.
0: y cuánta gente a lo largo de 15 o 20 años le ha dado las gracias a Harvey Weinstein en los Oscars? ¿Eran
1: Exactament.
0: cómplices de un criminal? No exactamente, pero
1: Correcte.
0: podían haber mirado y haber dicho, uy, Dios mío. Pues sí, seguramente, pero es lo que tú dices, no se puede analizar el caso como si fueran 2023, 2005.

0: Señor.
1: Pero sí es verdad que este productor y este ha destruido carreras.
0: Sí, no, no, això està, això és evidentíssim i que és culpable de tot el que se li acusi, no? Com si diguéssim.
1: La de Mira Sorvino en
0: Sí,
1: particular.
0: estava, vamos, anava, crec que va ser després d'una pel·lícula amb Woody Allen, no? Que estava
1: Sí, de
0: a
1: su
0: tope.
1: Oscar, debut
0: Exacte.
1: con Woody Allen.
0: Amb Woody Allen, no? Doncs bé, en fi, una pena. Però bueno, jo
1: Pero bueno,
0: crec
1: esperemos
0: que...
1: que lo único que este dato de
0: Sí.
1: Harvey Weinstein presenta Miramax,
0: Sí.
1: pues esperemos que sea una anécdota que evidentemente el tiempo borrará, que este señor produjo pelis importantes del cine y esperemos también que ya sin Weinstein, y aunque ha prometido que pronto él dejará de hacer películas, porque lo ha dicho, esperemos que no cumpla su promesa porque desde Nit de Radio te necesitamos, Quentin. El
0: Absolutament.
1: cine te necesita.
0: I jo me l'estimo molt perquè és trequi, també seguidor de Star Trek, així
1: Es
0: que és
1: trequi,
0: molt
1: no
0: trequi.
1: sabía yo.
0: Sí,
1: Ay, Dios mío.
0: de fet molt de molt de, en temps s'ha rumorejat que dirigiria una pel·lícula de la franquícia perquè li van preguntar més recentment. Diu, "Tu et veuries veient una fent una pel·lícula de Star Wars?" I va dir, "No, perquè jo sóc de Star Trek, toma ja." Bueno, jo és que m'agrada tot, o sigui, també m'agrada Star Wars, però vull dir que
1: ¿Hay trequis españoles famosos? Aparte de ti, claro.
0: Home, no, no molt, si et vinc a dir la veritat, jo crec que per això la defenso sempre que puc, eh? Perquè crec que no tant, aquí no tant com a d'altres països. Ara mateix està la franquícia a full, està triomfant moltíssim amb les noves sèries de Picard, de Discovery, de
1: Sí.
0: Strange New Worlds, i aquí a Espanya, home, evidentment que
1: Però
0: té
1: això
0: seguidors.
1: ho posaven a la TV3?
0: Bueno, primer televisió Espanya es va agafar molts anys, la televisió espanyola fa molts, molts anys, i després TV3, quan va estrenar el canal 33, va posar Star Trek. Sí, a les autonòmiques es va veure l'original.
1: No recuerdo yo en Canal Sur Star Trek.
0: Pues, pero fíjate que fue cuando empezó el canal 33, o sea, no sería de los primeros años de Canal Sur. Sería más, diría, principis 90, possiblement, quan es va reemetre, diguem, no?
1: Yo recuerdo el enano rojo, pero no Star
0: Ah,
1: Trek, no.
0: veus? Fixa't. Sí, perquè també compraven molt
1: Había
0: de la
1: naves
0: BBC.
1: espaciales, pero no.
0: Sí,
1: Bueno,
0: perquè
1: curioso, curioso.
0: compraven de la BBC i això. Però bueno, va, tornem a la nit del que és de la nit, no? Per acabar agraint a Tarantino tot el que ens ha donat, Víctor.
1: Pues sí, vamos a finalizar con otro relato de noche, pero de musical. Y hoy traemos a una de mis cantantes favoritas, la reina del grito moderno, que es Sia.
0: Molt
1: La australiana que se pone el flequillo hasta la nariz, la exalcohólica, la mujer cantautora nunca destinada a triunfar como Tarantino, aunque ha finalizado triunfando gracias a canciones que le ha hecho a Cristina Aguilera, a Rihanna o a David Guetta, siendo ella al final un estrellón. Y se llama Sia, y es mi querida australiana, que nos trae esta noche para despedir un temazo que se llama Bring Night, que como su propio nombre indica, trae la noche, nos va a traer la noche y así nos ayuda a despedir el programa. Así que sí.

0: Doncs absolut temazo, pepinazo per acabar, escolta, aquesta nit, que si en Víctor Reed Nobel ha decidit que acabi amb Sia, doncs que així sia. Víctor Ruiz Nobel, en aquest cas una setmana més, Víctor Ruiz Nivel.
1: Adiós, anda, adiós.
0: Gràcies i fins la propera setmana.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols el que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen 5 minuts de la una i seguim en directe aquí a La Ciutat. Començarem aquesta segona hora anant de concert amb en Gerard Sanz. També descobrirem la música de Cris Juan.

Nicó i la Clàudia Moreno ens posarà novament a prova amb els seus soniditos. Com cada divendres, posarem un dilema sobre la taula, aquesta setmana sí que amb el Lluís Soler, i acabarem de la millor manera possible amb

0: Sí, no, perquè no només jo, sinó tota l'audiència doncs estigui al dia. Un mes d'octubre que ens té preparats alguns concerts ben interessants, també alguns comiats i alguna tornada, com la que es produirà avui divendres, dia 2 d'octubre, al Palau Sant Jordi, i és que tornarem a escoltar aquest grup. Estem parlant de Vetusta Morla, la banda madrilenya referent de l'indie rock espanyol, de la que en soc molt fan, torna als escenaris després de 2 anys de descans, i no tinc entrada, eh? El sextet de Tres Cantos torna amb la seva esperada gira, titulada Gira de Vuelta Canciones de Ida. Amb només 7 dates, Barcelona és la primera parada d'aquest tour, que promet ser emotiu tant per ells com sobretot pels seus fans. Passem a demà, dia 3 d'octubre, quan el Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club, el germà petit, ens faran tornar uns anys enrere. Al Sant Jordi tornarem a escoltar això, i això t'agrada. Voy a llenarme el cuello con los
1: pica pica chupé. En el seu moment vaig mirar entrades i ja no en quedava.
0: Ah, doncs mira, perquè és que t'agrada a tu, m'agrada a mi, sí. I ens agrada a tots. Hombres G, amb David Summers, David Summer, segons la Montse Valls, al capdavant tornaran a fer ballar al Palau Sant Jordi amb un concert que farà les delícies, sobretot del públic més veterà, ho hem de reconèixer, eh?
1: Però a la meva filla li encanta, per exemple.
0: Sí, al final és intergeneracional.
1: Sí,
0: i és que tot i ser el grup més exitós de la dècada dels 80, encara avui continuen venent centenars de milers d'entrades dins i fora de les nostres fronteres. Enguany visitant Barcelona dins de la seva gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. I el germà petit, com dèiem, el Sant Jordi Club, un altre grup, en aquest cas internacional, que va triomfar ja fa uns anys. També m'agraden molt, és Placebo. Ja fa uns anys dèiem que va triomfar concretament 13, i és que el legendari grup britànic celebra les seves 3 dècades de trajectòria interpretant els èxits dels seus 2 primers discos, eh? Només aquests discos, amb alguna sorpresa, en una cita imprescindible pels seus fans. Un concert en el que suposo que repetirà la situació que es va viure ahir al concert a Madrid, quan des del personal de seguretat, tant del personal de seguretat com per les pantalles del Movistar Arena, es va anunciar la prohibició de treure de la butxaca o el bolso el telèfon mòbil, i ho van fer amb la frase "recordaràs el moment, no la gravació, millor sense el teu mòbil, compartim-ho junts". Està molt bé. Passem a aquest diumenge 4 d'octubre amb l'actuació d'un artista que en més d'una ocasió ha visitat la ciutat. Te miro ausente como andas
1: repartiendo impunes. Què posaràs? Només gent que ens agradi a nosaltres?
0: Bueno, no, al final és el més destacat. Nosaltres som tan eclèctics. El Robert ha aixecat el cap, com un gos, ha aixecat les orelles.
2: Espero que et deixis un dels concerts aquest mes.
0: Home, no em fiquis pressió. Ara... No, bueno, jo crec que sé per on vas.
1: Això no és un concert. El que estàs pensant no és un concert.
2: No? Què és això?
1: No, el que proposes, que li has dit... Espero que no et deixis de dir... Que ahir vas dir, això és un concert.
0: No és això. Jo crec que sé al que es refereix, eh? El que estem escoltant és Miguel Poveda, que actuarà a l'Auditori Fòrum amb motiu del 15è aniversari de Coples del Querer, el seu àlbum més venut. Poveda el torna a portar als escenaris per reivindicar el valor artístic d'unes coples que formen part de la nostra història musical, sumant noves versions a les ja registrades. Un cop superat el cap de setmana, ens trobem amb un quàdruple concert i el primer dels comiats del mes. El sol vol marxar lluny, i què importa si ningú entén? També m'agraden molt aquests Oques Grasses, que oferirà... No, va, és el que ens deixa tu, el programa musical, Oques
1: Grasses. Quina casualitat que tots els concerts d'aquest mes d'octubre li agraden.
0: Josep Montero i companyia oferiran 4 concerts a l'Estadi Olímpic els dies 5, 7, 9 i 10. Una marató de concerts que servirà perquè la banda usonenca s'acomiadi del seu públic. Van exaurir les entrades en poquíssims minuts, una fita tan sols a l'abast dels grans grups, el que demostra la gran dimensió que ha agafat any rere any, fins a convertir-se en una de les bandes referència de la música catalana. Amb Oques Grasses marxem directament el dilluns 12 d'octubre, que ens deixa un altre concert d'altura, en aquest cas amb l'Auditori com a escenari. Quin canvi de rotllo, eh?
1: Va.
0: Gustavo Dudamel, un dels directors més reconeguts i carismàtics del nostre temps, torna a Barcelona amb la New York Philharmonic, una de les orquestres més emblemàtiques i antigues dels Estats Units, que 16 anys després tornarà a actuar a la ciutat comtal i ho farà acompanyada per l'Orfeó Català, després de l'èxit de col·laboració al febrer passat amb la Filarmònica de Los Angeles i el mateix Gustavo Dudamel. L'endemà d'aquest concert, el dia 13 d'octubre... Ah, era el 12 d'octubre, el que... Doncs mira, me l'he saltat. Vaja. Després em dius quin era. Canviem de rotllo totalment.
1: Mira, ara jo vull saber quin era.
0: Quin era?
2: Julio José Iglesias, homenatge al seu pare, Julio Iglesias, que acaba de fer 83 anys el 23 de setembre.
0: És veritat, tens raó, tens raó.
1: Gràcies per haver-te saltat.
0: Vaja, quin error, Robert.

0: Que raro que no el tinguis en compte, no?
1: No.
2: Vostè quin és?
1: Jo des que ens va descobrir la seva nòvia, sí, eh? Sí. Vinga, va, el 13 d'octubre canviem ja totalment de registre i ens posem, de 6-7, etcètera, etcètera.
2: Uf, quina mandrella. Que torni l'altre. A la que ja no entén res és que és d'aquesta època.
1: Sí, sí, bueno, un argentí i rapejant, doncs, bueno, i això és molt actual, eh? Estem parlant de Trueno, el raper argentí que omplirà el Palau Sant Jordi amb els seus versos amb un concert que promet ser únic, ple d'energia, consciència social i aquest magnetisme que l'ha convertit en una de les figures més carismàtiques del hip-hop llatí. Un 3 d'octubre.
2: T'anava a dir que jo no sabia qui és aquest senyor.
1: Trueno, sí, jo tampoc tenia el plaer.
2: I en una setmana ja l'he escoltat dos vegades.
1: Sí, és que ho està petant, bastant fort. Un 13 d'octubre que també ens deixa l'actuació de Maria Jaume. Ara diguem per què estem fent L'artista mallorquina oferirà una sessió musical a la plaça Coromines, als peus del CCCB, on compartirà un tast del seu nou repertori en un format intimista que fusiona pop contemporani, electrònica i tradició popular mallorquina, una actuació que servirà per cloure la jornada inaugural de la Biennal del Pensament. Amb això ens n'anem el 16 i 17 d'octubre, on ens espera un doble concert de... Quiero volverte a llamar, que a la mañana siguiente... De Morat. No Morat amb D, que és aquell artista de música urbana de l'Hospitalet, sinó la banda colombiana.
2: La típica cançó de Morat.
1: No l'he volgut posar.
2: Com t'atreves a voler?
1: No l'he volgut posar. Sí.
2: No hi ha manera que me l'aprengui.
1: Ah, sí.
2: Sempre m'equivoco.
1: Jo em sé alguns.
2: I a casa meva tenim la broma...
1: Doncs tindràs l'oportunitat de fer-ho al Palau Sant Jordi el 16 i 17 d'octubre en el marc de la seva gira Ja és Mañana Tour, la gira més ambiciosa de la banda fins ara, amb la qual presentaran el seu darrer àlbum Ja és Mañana. Presentaran les noves cançons sense deixar de banda els nombrosíssims èxits d'una carrera que ja és història de la música pop en espanyol. A banda de Morat, els dies 16, 17 i 18 d'octubre ens espera al Sant Jordi Club un altre comiat, i és que a banda d'Oques Grasses també diu adeu la Fúmiga.

0: És per això que la seva minigira de comiat es diu Tot s'acaba, uns concerts que prometen ser únics i irrepetibles. La banda ja ha avançat que tindran una escenografia dissenyada expressament per l'ocasió i que volen convertir-los en una gran celebració de la música popular valenciana, reivindicant les arrels de les xarangues i les bandes, com ja han fet durant els 13 anys de la seva carrera, i homenatjant també els grups que els han inspirat i els que vindran. Amb la Fúmiga marxem cap al 20 d'octubre, quan The Strokes ompliran el Palau Sant Jordi.
1: M'has mirat com si sapigués
0: qui... I tu m'has fet cara de però vostè quin és,
1: no? Quin és? Ho sento molt.
0: Doncs és un grup novaiorquès que a principis del 2000 ho va patar moltíssim, que sí que, evidentment, jo no vaig escapar d'aquella febre que van despertar. Els novaiorquesos tornaran a la ciutat comtal 23 anys després del seu últim concert. La banda de Julian Casablanca presentarà el seu nou àlbum Reality Awaits i, com no, repassaran grans èxits de la seva carrera en la que serà la seva única data al nostre país. Sort que repassaran èxits perquè m'he escoltat el darrer disc i, bueno, és una mica... Allò de quien tuvo retuvo, no, saps? Vull dir, bandes que es transformen i que alguns fans, doncs, no entenem, però bé, benvinguts siguin The Strokes. Amb això arribem a la darrera setmana d'aquesta agenda musical, tenint en compte que el dia 30 d'aquest mateix mes tornarà a la propera secció i començarem des d'aleshores. El 23 d'octubre torna a Barcelona un artista que aquest sí crec que t'agrada i molt. Mentira, mi vida es una mentira
1: y me la inventé. Mentira. M'agradava més el Cató el Loco, eh?
0: Sí, de fet jo li he fet una cara a l'Ivan com dient no és aquest, i és que és tan diferent el Cató el Loco. Dani Martín, el líder del Cató el Loco, amb la seva gira 25 putos anys, una celebració de la seva carrera en la que repassarà tots els seus èxits dels 25 anys de la seva carrera, des de la seva etapa al capdavant de la històrica banda del Cató el Loco fins avui, amb 15 anys de carrera en solitari. Jo les cançons que em sé només em sé les del Cató el Loco. L'endemà del concert de Dani Martín, el 24 d'octubre, ens esperen aquests nanos. Oh, she has it, so let's take a patch of life. Oh, she has it, oh, she has it, so let's take a patch of life. Són Fontaine DC, la banda irlandesa de post-punk que té una col·laboració amb Rosalía, anuncia la seva gira més gran fins ara pel Regne Unit i Europa. La banda presentarà en directe el seu esperat cinquè àlbum Dopamine Chamber, que es publicarà el 16 d'octubre i que suposa un nou gir en el so del grup, explorant una faceta més seductora i atmosfèrica. Amb DC Fontaine, amb això...

0: Arribem al 28 d'octubre, quan ens espera un concert molt especial.
1: Aquest sí.
0: Sí, els Pets, Gavaldà i companyia actuaran al Palau de la Música per culminar la celebració dels seus 40 anys de trajectòria, 40 anys, amb la cirereta final d'un aniversari històric, no ho diguem moltes vegades. Després de l'èxit rotund de la primera etapa de la gira, en què van exaurir 40 concerts i van reunir més de 120.000 assistents, els Pets tornen als escenaris amb una proposta renovada. En aquesta ocasió oferiran un repertori nou que revisitarà algunes de les joies de la seva discografia, recuperant doncs grans himnes, els múltiples que han fet. I pels amants de la música electrònica, aquest 28 d'octubre teniu una cita obligadíssima.
1: Passar dels Pets, això, mira, ho sento molt,
0: No et puc dir les vegades que he ballat aquest tema. I, bueno,
2: això es diu casa meva, fer ballar l'osso.
0: Fer ballar l'osso, eh? Molt bé.
1: Qui has de sopar per ballar això?
0: Doncs ens fa ballar l'osso Jeff Mills, que oferirà una sessió al MUC de Barcelona, al barri del Raval, ben a prop d'aquí.
1: Mira, pots anar, queda
0: sí,
1: a prop de casa.
0: Sí, home, al costat de casa del Robert, on desplegarà el seu tecno, que el va convertir i segueix sent en un dels déus del gènere. I acabem l'agenda amb un referent del flamenc, que jo pensava que era el concert que em demanava
2: el
0: Robert.
3: En lo alto la sierra de Paloma.
0: Ai, mira, m'ha fet il·lusió tornar a veure, tornar a sentir el Robert cantar, perquè era el Víctor.
1: No el deixa el Víctor ara.
0: Que no el deixa el Víctor. Canta, Robert, canta, home. El 29 d'octubre, Estrella Morente oferirà un recital flamenc dels seus, Hereva del llegat del seu pare, Enrique Morente. El seu talent es va fer evident des del primer moment, ja fos a través dels seus projectes de flamenc, tango argentí, cobla, rock, jazz o electrònica. És super eclèctica i una gènia.
2: Bons tots.
1: Família,
2: Estrella Morente, Quiqui Morente i Estrella.
0: I tant. Estrella Morente, que sempre estableix un diàleg profund entre l'arrel flamenca i altres llenguatges musicals.
1: Jo estic cansada d'anar a concerts, tu, mare
0: meva.
1: Quin repàs, Si... Qui no vagi de concert aquest mes d'octubre és perquè no vol. Propostes hi ha
0: per a patades i de tots els colors
1: i regalar, sí? Déu-n'hi-do. Jo em quedo amb Hombres G i els Pets.
0: Ah, mira.
1: Sí. Tu amb les teves coses rares.
0: Jo amb molts, amb les meves coses rares.
2: Amb Estrella Morente i amb el Poeda.
1: És que quins tres perfils tan diferents, eh? No sé ni com podem treballar junts.
2: Mira.
1: Doncs molt bé, no deixem la música, Robert.
2: No.
1: Parlem del músic menorquí Cris Juanico, que torna als escenaris i ho fa amb nova música. I arriba després d'haver publicat un disc que combina arrel mediterrània, maduresa creativa i una tornada a sonoritats properes al rock, al funky i al rhythm and blues. Aquest disc ha vist la llum en format vinil i tu tens més detalls.
2: Sí, es titula Rosa d'Esbens, perquè com que és menorquí, Cris Juanico acaba de publicar fa unes poques setmanes aquest disc i parteix una idea molt potent: situar figuradament la Rosa dels Vents damunt de Menorca i convertir cadascun dels 8 vents de l'illa en una cançó.

0: Joanico, el vent no és només un fenomen meteorològic. A Menorca, el vent condiciona el paisatge, la mar, els ànims, el ritme de la vida i fins i tot la manera d'entendre l'illa.
1: Sí, el que faig és un exercici, si més no, que és un punt de partida i és un concepte, crec que pot ser curiós, que és agafar una rosa dels vents i situar-la sobre de l'illa de Menorca i convertir l'illa com una mena de talaia, a veure, mirar, escoltar, sentir, investigar, rebre el que sigui de la direcció d'on ve el vent. És a dir, pot ser, doncs, no sé, una sonoritat, pot ser un so, pot ser un estil musical, pot ser un missatge, pot ser fins i tot que tu facis una cançó que no té res a veure amb tot això, però que les característiques del vent t'ajudin a escriure aquella que vols explicar, aquell fet d'aquella cançó. Mm-hmm. És un experiment obert que es conclou amb un disc que es diu Rosa dels Vents, que té 8 cançons, una per vent.
0: Per això la Rosa dels Vents o Rosa dels Vents es converteix en una manera d'ancorar, una mena d'ancorar o de punt d'orientació des del qual l'artista observa Menorca, aquesta talaia que ens deia, i el seu propi moment vital, mirant-la i observant les diferències amb la resta d'illes de l'arxipèlag.
1: Jo crec que tenim realitats similars a nivell cultural, a nivell de fins i tot de balls, alguns

0: coincidim alguns no, el cantar popular també, doncs, també coincideix en certes coses i en certes no.
1: Míriam, tu has estat a Menorca?
2: No, a Menorca no.
1: I a Mallorca i a Eivissa?
2: Sí.
1: A les dues?
2: Sí, a les dues.
1: Et passa com a mi, jo no he estat a Menorca i em deia el Cris Joanico, que clar, que em queda la més important.
2: És preciosa, sí, sí, sí.
1: Cadascuna de les illes té la seva personalitat, això em deia el Cris, que també té cada una la seva personalitat a les cançons d'aquest darrer disc que es titula Rosa dels Vents.

0: Cris sona a Mediterrània i com volen Cris sona a vent de l'illa de Menorca, que encara jo no he descobert com deia.
1: Realment tenim molta facilitat, entre cometes, per poder arribar a l'escala, si és al nord o si és al sud. I una de les coses que fem és, quan ens llevem, si més no els menorquins, aixequem el cap a veure d'on ve el vent.
0: Clar.
1: Si el vent ve del nord, ens anem al sud. Si ve del sud, ens anem al nord. Per què? Perquè estem resguardats de les inclemències que pugui, o les mudàcies que pugui donar el vent.
0: En Cris Joanico no només canta l'illa que el va veure néixer i que l'ha vist créixer, sinó que també ho fa a les persones que han estat importants a la seva vida. I qui més important que una mare o un pare?
1: Sí que he fet algunes coses que després les he anat canviant una mica, les he llimades una miqueta, i després sí que he fet algunes cançons que he gravat, però que m'ha costat molt fer-les en directe, per qüestions emocionals, sí. És com una cançó que vaig escriure pensant en el meu pare, i en el moment en què va morir, doncs, va ser molt complicat poder fer aquella cançó i aguantar-me durant els concerts. Per tant, la vaig aparcar fins que vaig tenir la valentia de tornar-la a cantar un dia, i ja va estar.
0: Molt bé, doncs en Cris Joanico, que canta el seu pare, canta la seva illa, en aquest disc Rosa dels Vents.

0: mazo, tu.
1: Ja t'agrada, aquest saxo? Molt xulo, aquest rotllo que té aquest gran tema del disc d'en Chris Joanico, en el qual demostra que també canta allò que el fa feliç, cantar. S'han registrat a Ciutadella, a Menorca. I tu saps què passa a Ciutadella per Sant Joan, no?
0: Què passa?
1: Que hi ha aquells cavalls, aquella festa de Sant Joan a Menorca. Doncs ens explica com ho viuen allà.
2: És un, el sentiment d'un poble, de tot un col·lectiu de gent que s'hi aboca i que fa molts anys que ho estan celebrant i que ara, evidentment, s'ha tornat molt més popular. Ciutadella és una, un poble de 30 i pocs mil habitants, però que per Sant Joan rep poder 100 o 120 mil visitants que van de festa.
1: Jo tinc ganes d'anar-hi a un Sant Joan a Menorca. Al final, aquest indret del vell mig del Mediterrani és un gresol de cultures que cadascuna d'elles ha deixat la seva petjada allà.
2: Bueno, som una barreja de cultures que han anat passant, un encreuament, un nus important, crec, d'aquesta mescla de cultures, que diguéssim que cadascuna que ha deixat la seva pinzellada, la seva petjada a l'illa. I una de les coses que han fet, que podem no pertany a cap en concret, però sí que és conseqüència del pas aquest continuat de cultures, perquè hem de pensar que el pas d'una cultura a una altra no és, bueno, ara arriben aquests i entrem i ja està. No, normalment és a clatellades. I jo crec que el caràcter del menorquí en general és bastant, doncs, capcot, no? És a dir, ara som anglesos, doncs serem anglesos, ara som francesos, doncs serem francesos, ara som espanyols, doncs som espanyols, i sobretot mirar de resguardar-se, perquè habitualment quan hi havia aquests canvis de rols, que la població, m'imagino que en general tampoc sabien ben bé per què ara eren anglesos o eren espanyols o eren francesos o eren àrabs, t'havies de resguardar i amagar perquè segurament et pelaven.
1: Joanico explica que no volia fer un disc conceptual tancat, sinó que volia utilitzar la Rosa dels Vents com a punt de partida que li donés llibertat i curiositat. En aquest disc hi ha representats els vents de tramuntana, gregal, llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent i mestral. Passi.

0: Doncs això que estem escoltant
1: també
0: és...
1: He parlat també del ginxoriguer, que és una cosa molt típica de Menorca, de la sobrassada, que m'ha dit que la de Menorca és el millor de totes les illes, vull dir que sobrassada de
0: Quina
1: Menorca.
0: Quina baralla ja, amb la sobrassada, amb les ensaïmades.
1: Sí, sí.
0: Això que estem escoltant és Rosa dels Vents, del Cris Juanico.
2: Això és La Ciutat.

0: amb Míriam Franc.
1: Enguany el Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Sirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piot Betxau. Compra ja les teves entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
0: A Onda Cero, la ciutat.
1: Doncs arriba el moment de l'examen de la setmana.
2: Bueno.
1: Es posen a prova els soniditos de la Clàudia Moreno. Clàudia, què tal?
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Sí?
3: Sí.
1: Has vingut avui de bon rotllo o a mala llet?
3: No, jo, sí? jo crec que està bé. Sempre penso que està bé i després bé. No tant.
1: No encertem ni una després. No, la setmana que passada vam a provar.
2: Anem millorant
3: aneu pujant.
2: Tenim una evolució... Positiva.
1: Evoluciona favorablement.
2: Sí, evoluciona favorablement.
1: Vinga, on vols començar?
3: Per la sèrie, no?
1: Sí, baixa't una mica el micro.
2: Sí.
1: Així, és que aquesta cadira, ja has vist, que està, va a la baixa, aquesta cadira. Així t'escoltem.
2: I venen reforços, eh?
1: Home, Lluís Soler, no podia faltar. Aquí no plou, Lluís.
4: Paraigua.
1: Pots deixar el paraigua.
4: Entra't amb el paraigua.
1: No te'l robaran.
4: La setmana passada que no va poder estar el dilema de paraigua o copalina.
5: Som molt tontos.
1: Lluís Soler.
5: Sou molt tontos.
4: Va guanyar per aigua al final,
5: com anem final vestits,
4: va guanyar per aigua.
1: Clar, potser veiem la resposta de la setmana passada.
4: Clar, la resposta de la setmana passada.
5: La veritat, Lady Gaga.
1: No, encara no he començat, tranquil. No.
2: Ara serà
1: arribes just
2: Lady
1: a temps.
2: Gaga.
1: Vinga, va, la sèrie.
3: La sèrie.
1: Vinga, va.
2: Home, urgència.
4: Policías en el corazón de la calle.
1: Ui.
2: Tan, tan, tan. No?
4: No.
1: A veure, què és?
4: A veure, torno a posar. No. Això és... Bajo sospecha.
1: No, ell diu que urgències.
2: No, urgències no.
1: Tampoc
2: és. M'he tirat a la piscina.
4: Bajo sospecha, potser?
1: Ostres.
3: No.
4: No és,
1: És espanyola?
3: No.
1: Ah, no sé també que has dit que era espanyola. A veure, torna a posar.
4: Peaky Blinders.
3: No.
1: No, és diferent. No l'he vist jo, aquesta sèrie. És una mica expediente.
5: És difícil, sí, això.
1: No és
4: Sherlock.
3: No.
1: Les dirà totes ara, eh?
5: Podria ser Twin Peaks, però no és.
1: No, perquè Twin Peaks és molt reconeixible.
4: És actual? S'ha de mantenir en l'actualitat?
5: Sí.
3: Cantarem per actualitat.
4: Eh?
3: Sí.
4: Ara.
3: Sí, es pot veure. A plataforma.
2: Sí, totes es poden veure.
1: Estan sortint nous capítols ara.
4: Entenem-me.
1: Ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat.
2: Està tancada.
1: Estan sortint nous capítols.
2: Està tancada.
4: Però vull dir, és una sèrie que s'ha produït en els darrers 5 anys?
3: No.
1: No.
4: Escolta, és més antiga
2: anterior. Anterior.
3: Sí, crec que va començar el 2011, una cosa així.
4: Ah,
3: i va acabar el 2016-17.
4: Ah, amiga.
5: I s'ha acabat, És a dir, s'ha mort tothom ja i tal.
1: El cuento de la criada?
3: No. Té dues sèries spin-off, però aquell en concret s'ha acabat.
5: Què? Això és important.
4: Siete vidas.
1: No, que no és espanyola.
2: Juego de Tronos.
3: No.
5: Podem tornar a escoltar per una vegada això?
2: Bueno, és que
1: The Last of Us.
3: No.
5: És que això és molt difícil, perquè podria ser...
4: The Crown.
5: House of Cards.
1: Que té spin-off.
3: Dos spin-offs té.
5: És política?
4: No. Spin-off vol dir, per la gent que no ho sàpiga, que és una seqüela.
3: Sí.
5: I què és seqüela, per la gent que no entengui
1: spin-off?
4: La de la droga. La gent no entén spin-off.
5: Ni seqüela.
4: Seqüela, sí.
1: Best Call Saul és un dels spin-off. No.
5: Escolta, però de quina temàtica és la sèrie?
1: És que ens està donant
4: una pista. Misteri.
2: Ja està, no ho sabem.
1: Vinga, mira, l'Ivan ens diu que ja està, que no demanem més pistes. Quina és, va?
3: Cròniques vampíriques.
4: Oh, que maca.
1: Però si no l'has vist. Veus?
2: Que maca, diu. I potser hi ha més sang que...
1: És uns colors, una lluminositat.
5: Calla que no es mosseguin entre ells, saps?
2: Sí. Cròniques vampíriques.
3: Sí, i té The Originals i Legacies.
1: És que a mi aquestes històries...
2: En tu cabeza era espectacular, no? Sí. Perquè no la coneix aquí ningú.
3: Hombre.
1: No som d'aquestes...
4: No som d'aquesta condició, no ens agrada Dràcula aquí.
5: Ens agrada, però amb altres estils.
4: Tu que t'agrada que et xuclin
1: la sang. No ens agrada l'all, ni les estaques...
5: Els alls ens agraden, però...
1: Vale, fatal, vinga. Millor anem per la pel·lícula. Sí, sí, encara podem treure un set i mig.
3: Va, anem per la pel·li. Déjame subir en la moto.
6: ¿Cómo?
3: Que me dejes subir en la moto.
4: 3 metros sobre el cielo.
6: Dices que soy un bestia.
1: Sí, ja que no l'he vist i hagués dit 3 metros sobre el cielo.
5: Això, pel temps que hem trigat, valdrà a doble.
2: Compensa l'altre.
1: Un punt i mig, va.
3: Molt bé.
1: També ens pots deixar de portar coses de teenagers.
4: Tot el que sigui.
1: Encara de ahora y siempre.
4: Claudia, tot el que surti Mario Casas tu m'ho portes. I ho mostrem a Maria.

0: M'encanta, no?
1: M'encanta.
2: Te'l saps a ell de memòria, sí, no?
3: Ojalà. Ja li agradaria. Vale, la cançó, Lluís, calienta.
1: Vinga,
3: que
1: som-hi.
0: Va, aquesta no és la tecnica.
3: Hombre, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, mamma mia.
4: Gimme, gimme, gimme, a man after midnight.
0: Aquesta, aquesta.
2: Molt bé.
3: Home, no té música, a veure el musical, no?
2: Uau, el Robert està que ho peta, eh?
0: Això no és a Teenager, eh? Això no és
3: a Teenager. Sí, a Teenager dels anys 60.
1: Molt bé, Clàudia, molt bé. Aquesta té molta actitud el d'avui.
3: Això és intergeneracional, eh?
1: Sí, sí. Us he dit que aquesta setmana que s'ha estrenat a Mamma Mia al Teatre Tívoli de Barcelona, ja en parlarem aquí, tot el teatre va vibrar amb el final del musical, que és com un miniconcert.
2: Va què?
1: Vibrar.
2: Vibrar.
1: I tothom va ballar, va cantar, totes les generacions. És que ara és intergeneracional.
3: Totalment, totalment.
2: I tant. Ja tenim l'aprovat. Molt bé.
3: Bravo! Ja aprovat. Jo ho deixaria aquí, eh?
5: Aprovat, jo crec que més que aprovat.
3: Vaja, que ens queda el personatge que...
1: Va, va.
3: Podem bordar.
6: Va sortir bé el somni, perquè és un somni.
1: Va
6: sortir bé el somni, perquè és un somni.
2: Ui. Ostres, molt curta.
5: És cantant?
0: No.
5: És arquitecte?
0: No.
3: A veure... Callem un moment i ho escoltem.
1: Sí, baixa la música, Ivan.
5: Per favor.
6: Es va sortir bé el somni, perquè és un somni.
2: Uf.
5: Escolta'm una cosa.
3: Té una edat.
1: Josep Pons, però què?
5: No. No, no, no. És artista.
2: És cuiner?
0: No, no.
2: No.
3: És periodista?
0: No.
5: És un humà?
0: Sí.
5: És clar.
0: És una persona que crec que... Sí. Que estareu més acostumada a sentir-la parlar en castellà que en català.
3: Ai, ja comencem amb els
2: idiomes.
3: Actor.
5: És actor.
1: És presentador de televisió?
0: Actor. No, és actor.
5: Ens podem tornar a escoltar, per favor.
2: Actor.
6: Es va sortir bé el somni, perquè és un somni.
0: Ha fet una sèrie catalana molt mítica i una altra espanyola encara més mítica.
1: Ah, Jordi Sánchez.
0: Sí.
1: Bravo. Aquest és el Jordi Sánchez.
2: Ja, Robert, per favor.
5: Estàs que te sales, eh?
7: Bueno, els mitjos aquests que feia molts anys que no els veig. Déu-n'hi-do. Ràdio Bofarull, la ràdio que vull.
3: És veritat, va fer una sèrie mitiquíssima.
1: Has vist, no? Quan vengo?
2: El López. Sí, sí, sí, sí.
3: Aquí, clar, és que avui t'ha posat moltes coses teves.
2: Home.
1: Sí, bueno.
3: Molt bé.
2: Ostres, no l'he reconegut. El Jordi Sánchez no l'he reconegut.
3: Jo tampoc, eh? El López, és, no?
2: El López, sí, sí, sí. El Recio, el Recio.
3: El Recio. Si estigués aquí el Víctor Lozano, l'hagués sapigut segur. Molt bé, molt bé. Ni tan mal.
2: Molt bé, 3-4.
3: Avui
2: la millor ràdio que et mereixes d'aquesta temporada amb la, sí, amb la Clàudia, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Perquè vegis.
3: Amb l'ajuda inestimable del Lluís Soler, sí, que home, no deixa ni el mòbil.
5: Perquè estic treballant. Pots
3: deixar el mòbil? Doncs escolta, es treballa fora de l'estudi.
5: He aportat, eh?
3: Aquí es ve a gaudir.
5: He aportat preguntes que han anat molt bé.
3: Deixa la feina fora, va.
5: Gràcies a les preguntes, el Robert Calvo ha pogut saber de qui parlava.
3: Escolta, podem recordar quina festassa tenim aquesta nit?
5: Home, aquesta nit tenim els Bombay.
3: Home, jo tinc unes ganes.
1: A la sala?
5: A la sala Salamandra.
1: De?
5: L'Hospitalet de Llobregat. Al Laito de Barcelona.
3: A partir de les 9, però si arriba una miqueta abans,
5: home,
3: millor.
5: Home, s'arriba abans perquè a les 9...
3: No ens deixarem fora,
2: metro, no? Metro Carrilet, no? Crec que
5: si
2: és.
5: Si plou una miqueta...
2: Carrilet, sí, metro Carrilet.
5: Si plou una mica, doncs línia començarem 1. A les 9 i 5. Però els Bombay, que sonen superbé, bueno, tenen molt bon matí. Mira, aquests.
3: Vols anar, Clàudia?
0: Vale, sí.
3: Aquesta la coneixes, aquesta cançó?
0: Sí, sí, sí.
5: I coneixes més cançons.
3: Tot i que pensis que no...
5: Però aquesta i moltes més, que és que estarà la jefa. Míriam, tu vindràs avui, no?
3: Home, si em poses així... Si no estic molt cansada, vindré.
5: Com vas estar cansada, filla meva? Si això és cultura, s'ha d'anar.
3: Tinc a casa ja el jovent revolucionat amb els Bombay i com falti, vamos.
5: Aquesta nit, a les 9 de la nit, a la sala Salamandra de l'Hospitalet del Llobregat, a l'Aito de Barcelona, Showcase d'Europa FM, celebrant els 30 anys amb Bombay.
3: Teniu 30 anys,
5: ja. Gratis.
2: Gratis, eh?
5: Gratis, eh?
3: Si voleu anar, encara hi sou
5: a
3: temps.
5: A més, és una hora.
3: Ho dieu.
5: És una horeta, un
3: showcase. I després aneu a sopar i teniu el divendres fet.
2: Aquesta gent que, per cert, saps què, Míriam? Que no els he posat a la gent. A la gent de la concert.
1: Home, però...
3: Que malament. Perquè no és un concert com a tal.
2: Quin error. És un showcase. Això té perdó.
3: I com que ho estem dient...
2: No, clar, clar.
3: Doncs ara vens aquesta nit, també.
2: Sí. Bueno,
3: amb la Bruna i tot.
2: Tinc feina, home, s'ho passaria molt bé.
3: La vas passant de braços a braços i estarem encantats tots de xutxar-la.
2: I ella tan contenta.
3: Doncs aquesta nit als Bombay a la sala Salamandra de l'Hospitalet a partir de les 9. Mira, jo només diré que veureu el Lluís. I amb això, ja els bombai no sé, però el Lluís Soler veureu.
2: I gratis, que normalment cobra per mirar-lo, eh?
3: No té, com diria el Víctor Lozano, no te lo hago más barato.
5: Sí, un espectacle.
3: Más barato y no te lo hago, eh? Doncs vinga, si voleu, entrada 676-76-0908. Claudia, et vols quedar al dilema?
0: Sí.
3: Vinga.
8: Sí, sí. Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: El dilema del divendres amb Lluís Soler.
3: Lluís Soler, et vam trobar a faltar molt la setmana passada.
5: Home, però tu vas comprovar el teu somriure. Vas comprovar per què era. Perquè és,
3: home, m'ho vaig passar tan bé.
5: Explica-ho.
3: Mira, dissabte vam anar a les festes de la Mercè, al concert que va fer.
5: Jo no,
3: doncs
5: jo
3: vas perdre.
5: A mi no sé com m'hi va convidar allà.
3: És que només, home, perdona, anava a dir, només anàvem als VIPs, però no.
5: Els megavips.
3: Més. Ens ho vam passar superbé, vam estar supercòmodes. Hi havia una jantassa.
5: Jo no. 25.000 persones?
3: Moltíssima gent. I jo m'ho vaig passar molt bé. Molt vaig descobrir els Bandaneon.
5: Molt bé.
3: Que,
5: molt bé.
3: Bueno,
5: són,
3: m'ho vaig passar bomba.
5: Són superdivertits.
3: Amb la Paula Cups, que era... Va. Bueno, l'objectiu de la meva filla. S'ho va passar bomba.
5: A més, la conèixer, es va fer una foto amb ella.
3: La Leire va estar espectacular.
5: Espectacular.
3: Bueno, molt bé, molt bé, molt bé. M'ho vaig passar molt bé.
5: Això,
3: així que reserva'm entrades per l'any que ve.
5: Ho fem molt bé, això, eh?
3: Ho feu molt bé. Mira, et diré més. Jo pensava, aquest senyor no treballa. Aquest senyor no fa res.
2: No, bé, està allà.
3: Aquest s'ho passa bomba. Sí. Un muntatge, i ara t'ho dic en sèrio, jo vaig flipar. I ara entenc per què a vegades vas una mica de bòlit.
5: Doncs això ho fem moltes
3: sobre,
5: vegades durant l'any.
3: Tens temps a venir aquí, en aquest
5: exacte.
3: Humil programa de ràdio.
5: A adivinar sorollets, saps? Imagina't-te. Doncs avui, estimades i estimats, dividirem la societat amb una pregunta que ens fan molt sovint.
3: Avui és molt bona la pregunta.
5: Jo crec que si no són mil vegades al dia que ens fan aquesta pregunta,
3: sí.
5: No és ninguna, que és que et pregunten, què tal, com estàs? Llavors tu, hi ha dues opcions. Dius la veritat
1: o maquilles la
5: veritat. O maquilles la veritat.
3: Yeah!
5: Que això és mentida.
3: Mira,
5: perquè no pots estar bé sempre.
3: Tinc molta curiositat per saber què contesta la Clàudia. Wow. Perquè la Clàudia havia donat la sensació que és més sincera que...
1: Sí.
3: I ella, si no està bé, dirà, doncs malament. I
2: clar, també això
0: és que
2: serà...
0: estic bé, per tant dic...
3: Ah, bueno, mira.
1: Bueno, a veure, excepte quan hi ha un eclipsi.
0: Ah, bueno. Bueno,
2: però també depèn de qui t'ho pregunti.
3: Jo crec
2: és
3: que
2: això,
3: sí.
2: És, jo crec que això és la clau.
0: Si m'ho pregunta un random, no li diré res.
3: Però si t'ho pregunten a casa, doncs diran, pues mira, avui no tinc un bon dia, per això, per... No?
0: Sí.
1: Clar. Com jo amb la Míriam i el Gerard, que...
5: Però llavors, aquí t'has
2: de... la frase.
1: No, amb la Míriam i el Gerard, que...
3: Ni que et preguntem.
1: No, ja ho sé, però si em preguntessin, els diria la veritat. Ara, altres persones que no vull, que ni que em preguntin per la meva vida, ni saber res de la meva vida, els diria, bé, anem fent.
3: No, et poses els cascos i ni contestes.
1: Sí, anem fent. Jo els dic, anem fent. Sí.
3: És veritat que aquí, depèn de com... Bueno, el Gerard el traiem de l'equació perquè sempre està content,
1: sempre està bé.
2: Bueno, no sempre, eh?
1: Sí, sempre.
3: Jo sempre el dic bé.
2: Sí.
5: Sí. Però, perquè
3: però la resta, només dir bon dia...
1: No, la Míriam Frank, quan entra per la porta, no li cal ni que li diguis bon dia. No. Li mires la mirada i dius, ui, no.
3: I tot i així, em seguim molestant.
5: Per tant, podríem dir que de la taula l'únic que és feliç sempre sóc jo?
3: No, i la Clàudia,
1: el Gerard. Sí.
3: Els únics amargats som el Robert Irena.
1: Però la Míriam entra per la porta... No, o sigui, per l'ascensor fa cling, l'ascensor...
5: Bueno, però ens estem...
2: Quan està malament, l'ascensor no fa cling, fa clong.
5: Estem escapant. Escapant del dilema.
3: Fa pocs dies.
5: Estem escapant del dilema.
3: No.
5: Quan pregunten com estàs, contestem la veritat o no?
1: Maquillem la realitat.
2: No.
3: Jo no maquillo gaire, Vull dir...
1: En general maquillem la realitat, diria.
3: Pues gaire...
1: En general.
3: Pues estic bé o no? Pues mira, avui no tinc el dia.
5: Dius això.
1: Saps què passa? Sí. Que jo crec que ho dèiem...
2: Clar, però això obre la porta a que et preguntin, ostres, què et passa?
3: També...
2: I tu, ara t'he d'explicar.
3: Doncs mira, no tinc ganes de parlar.
1: Mira, jo crec que...
3: Si m'importa la persona... però si no m'importa, bé, ja està.
1: La meva anàlisi és que en general diem que estem bé, encara que no ho estiguem,
2: sí.
1: Perquè primer, no volem donar explicacions de la nostra vida i sabem perfectament que aquella persona, igual que ens passa a nosaltres, no té ganes d'escoltar la
2: mentació. Ho ha preguntat retòrica, és una pregunta retòrica.
5: No, i el pitjor de tot, que es pot alegrar del teu problema.
1: Sí, això també.
3: Hi ha gent
1: que li contestis que estàs malament per dir, mira.
5: I què ha passat?
1: Hi ha gent que, mira, hi ha dues espècies. La gent que espera, la gent que sap que li contestaràs que estàs malament per arregodear-se en tu drama.
5: Exacte.
1: I l'altra que diu, com que jo tinc un drama personal, vull escoltar els de la resta per sentir que el meu és menor.
2: Per sentir-me millor.
1: Exacte. Perquè la gent està pitjor
5: que jo. Hi ha una frase que això ho resumeix.
1: Sí. Mal de muchos,
5: consuelo de tontos.
3: Ah, doncs jo no sóc així.
5: Sí, home, no
3: es pot. Jo sempre pregunto com estàs, és perquè m'interessa. Si no et diré, què tal?
5: Has de dir sempre bé.
3: Però si et dic, com estàs?
5: Has de dir sempre, molt bé. Molt bé. Jo sempre dic, molt bé. Perquè, escolta'm, també fa ràbia la gent.
1: Sí, això fa ràbia, fa ràbieta.
3: I més si ho dic així amb aquest to.
5: O jo sempre dic, molt bé. O a vegades dic, anda que tu, per exemple. També dic, com estàs, pues anda que tu.
3: Això ho diu el meu pare, eh?
1: Sempre que em pregunten com estàs, dic, pa comer-me. I així ja...
3: A mi no m'ho has dit mai.
1: Sí, home, sí. Home.
5: És que li diu a altres homes, no a tu.
3: Ah, vale.
5: Als perquè homes, a tu no t'ho diu.
3: A mi no m'ho diu.
2: Clar, perquè aquest sentit no és retòric, sinó que és literal.
1: Sí, sí.
3: Parlaves... A Mario Casas li diries, no?
2: Què? Parlaves, Míriam, del què tal, i és que és encara més retòric que el sí, com sí. estàs, eh? Sí. Què tal, bon dia? I ja sent que s'ho prenen en sèrio. Bé, bé, bon dia. I diu, no, t'havia
3: dit... És això, si vols saber, com dius, com estàs?
2: Sí, com estàs? Sí, sí.
3: No? I depèn del to, com
2: això
3: estàs?
2: Això ja obre la porta, sí.
3: Com estàs?
2: Sí, si tu ja preguntes com estàs, és com et veig malament, eh? Com deia el Víctor abans, que et veig mala cara, no?
3: Exacte, doncs mira, el que tocava.
1: Estan passant coses aquí a l'estudi
3: sí,
1: que no estic
3: entenent.
5: Però, escolta'm, que estem fent ràdio, no estem fent tele.
3: Que aquí ve gent, diu coses...
5: Bueno, perquè és la màgia de la ràdio. I els oients què faran?
3: Vols escoltar?
5: Tu què creus que fan?
1: Jo crec que no contesten la veritat.
5: Jo crec
1: no.
5: que ningú contesta la veritat.
1: No.
5: Sobretot per...
1: Apareix
3: a veure, que...
1: Montse Valls Navarro.
5: Notícia última
3: tenim
5: hora?
3: Tenim mancança de cadires i de micròfons.
0: Li he dit a l'Ivan, entro i em fa, no tens lloc? I li dic, bueno, entro.
3: Aquí sempre hi ha lloc Montse, per la Montse.
5: Però tenim notícia d'última hora?
3: Notícia, a més entra en papers.
0: Quin lloc? Dos de cop i volta.
3: Notícia d'última hora, Montse.
5: Hi ha notícia d'última hora, Montse?
0: No, la notícia d'última hora és que ha plogut molt a Barcelona i...
3: Moltíssim, eh? Aquí
1: si plou a Barcelona, plou a Catalunya.
0: No he sortit de la feina perquè he dit, em mullaré.
5: Et quedaràs aquí a viure avui?
3: Sí, perquè fa una estona que ja has acabat el tutor.
0: Llavors,
3: doncs vinga,
0: aquí estic donant voltes mentre
5: O sigui, has entrat a fer el dilema?
3: Ah, som al pla B, eh?
1: Sí,
5: has entrat a fer el dilema? Ah, una cosa us he de dir.
0: Jo ja estic de cap de setmana, també us ho he de dir.
3: Felicitats.
5: Directora, t'he de dir una cosa. La Montse Valls també ve avui a
3: Montmany. Ah, ja ho sé, home, i tant, per això vaig.
0: No me les perdo.
5: Va tothom.
3: Vine.
0: I per què no vens?
1: Perquè demà tinc guàrdia.
3: Però si és verd, a les 10 ha acabat això.
5: Ni que estiguessis a la porta de l'Ajuntament fent guàrdia.
3: Que és una horeta només.
0: Sala Salamandra.
5: Vine, vine. Sí, és una festa
1: molt coberta.
3: Per què no fem el sopar de Nadal aquí? Aquesta nit, perquè anem tots.
1: Sí, també és veritat.
5: I a més escoltem els Bombay.
1: I quan acabi els Bombay hi haurà el dilema del divendres. Quan acabi el Bombay,
5: exacte.
3: Montse, explica-li què has dit, perquè li hem preguntat ja el dilema a la Montse, però el Lluís no hi era.
0: Doncs que... Pregunta'm.
5: Montse Valls, tu, quan et pregunten...
0: No, vull que em facis la pregunta.
5: Quan et pregunten...
3: No, fes-li la pregunta.
5: Ah, com estàs?
0: Bé.
3: I si estàs malament?
0: Bé.
3: Mira, perquè ho aprenguis a diferència.
5: Està bé.
0: Jo et diré que estic bé, perquè jo crec que sempre es pot estar pitjor. Llavors jo sempre estaré bé.
1: Jo sempre pongo el peu per no llevar-me sorpresa.
3: Jo nací,
0: llevo.
5: De fet, es pot no estar.
3: Bueno, sí, clar, ai, mira, no ens posem tan...
5: Però si vull dir, com estàs profuns. I no contestes, ostres...
0: No, clar, però... estàs fatal.
5: No, és que no estàs.
3: Malament, rai. Voleu escoltar què diu l'audiència?
5: Vinga, a favor, friso.
3: Vinga, va, a veure, escoltem què respon la nostra audiència quan li preguntes què tal.
9: Bon dia, amics.
3: Bon dia,
9: jo guapa. Sempre poso un somriure.
3: Que bé, sí.
9: I la meva resposta és, a dia d'avui, estem bé.
3: Bueno.
9: Si miro enrere, uau! Estem la mar de bé, sempre en positiu, perquè explicar les penes et remou el cor. Reviure és una cosa feixuga. Per tant, rebeu el meu somriure i a dia d'avui estem bé.
10: Hola, és una pregunta complicada, perquè jo crec que tendemos a preguntar ahora cómo estás como algo normal y a veces creo que ni siquiera buscamos que nos respondan. Yo la verdad es que, a ver, depende, ¿no? Lógicamente si te pregunta cómo estás una amiga íntima que sabe que en ese momento puedes tener un problema, pues le contesto sinceramente, pero lo más normal es decir, voy tirando, ¿no? Pues ahí vamos tirando. No, un saludo.
11: Adiós. Bon dia, nois. Doncs a mi quan em pregunta que com estic, sempre dic, sí, molt bé. Per què? Perquè si no comença a dir, mira, avui és que estic de mala gaita, a mi no sé què. La veritat és que, bueno, a no ser que sigui algú molt amic i tal, diu, mira, pues avui no tinc el dia, molt però bé. Si no, pa què? Pa què explicar la vida? Perquè tothom tenim problemes amb la qual,
3: dit així.
11: En fi, que tingueu un bon cap de setmana, nois.
2: Gràcies.
12: Quan a mi me preguntan com estoy, com estàs, digo, muy bien, gracias. I usted?
2: Bueno, muy bien.
12: Según la persona, ¿no? Pero cuando son amigos, les digo, ¿te conformas con eso o quieres que te dé el detalle?
3: Ay, qué
12: bueno. Bueno, buenos días.
2: Buenos días. Gracias
12: por el programa, ¿eh? Adiós.
13: Hola, pues a mí cuando me preguntan cómo estoy, si estoy bien, que normalmente intento estarlo, siempre digo bien. Y cuando no lo estoy, digo, bueno, vamos haciendo. Pero bueno, este fin de semana estoy muy contenta porque mañana es mi cumple.
3: ¡Ay, felicidades!
13: Mi última va a ser sábado, que no trabajo.
3: Qué bien.
13: Así que perfecto. Bueno, que paséis vosotros también un fin de semana estupendo. Gracias. Un abrazo.
14: Hola, que bé el trobo. Bueno, yo creo que maquillar una miqueta està bé, eh? Com aquella noia que es pinta els llavis i una línia als ulls i està cap endavant. I quan ho dius, doncs mira, sí, anar fent i tal, doncs en aquell moment, doncs mira, t'ho creus. I la persona que ho ha preguntat, doncs tampoc pateix. O sigui que sí, una mentida si piadosa, tonta, però bueno, sí, senta bé. Adéu.
15: Bon dia.
3: Hola.
15: Bueno, y es que depende de la persona, claro, todo en la vida depende.
3: Exacto.
15: Si es alguien por la calle, yo que sé, un gimnasio te pregunta, ¿tú qué tal estás? Bien, bien, lo dices así por, porque a la gente igual, como siempre digo yo, la gente que le va a preocupar tus cosas. Pero con la familia y los amigos, pues sí que les cuento la verdad, cómo me siento, si estoy bien, si estoy cansada, si estoy agobiada. Muchas cosas, pero todo depende de con quién,
2: claro.
15: Sí, del nivel de confianza que tenga con la persona. Bon cap de semana, y muy lluvioso según veo. Va a llover todo el fin de semana, así que nada, un buen libro y a descansar. Adiós.
3: ¿Saps qué digo al meu pare? Bien, si no entramos en detalles.
1: Exacte, això, jo crec que en general la gent són conscients, estic d'acord amb aquesta oient, que al final els amics, la gent íntima, fins i tot acompanys de feina, els hi pots arribar a explicar certes coses.
2: Mai.
1: Però en general,
2: que ve sempre.
1: Però en general, la gent no vol escoltar les penes dels altres, m'incloc.
2: No.
3: Però jo sí.
1: A mi també, però en general, o sigui, a mi si em veu un
2: això és perquè no ens plantegem bé la vida. Ens hauríem d'inventar històries molt dramàtiques. Sí. És a dir, jo la propera persona que em rondi com estic li fotré un xorreo d'història superdramàtica, a veure si plora. Si aconsegueixo que plori, hauré guanyat
16: victòria.
3: Mira, jo tenia un amic de joveneta.
2: Pues s'ha jugat la vida.
3: Que quan li preguntes com estàs, et deia: mis problemas psicológicos no están para rollos incoherentes de personas carcomidas por el gen patógeno de la ignorancia.
2: Bro,
3: y acababas que no le tornabas a preguntar mai més a la vida com estava. Clar.
1: Com deia la Veneno, hasta las pencoletas de las aletas.
2: Jo li pregunto algú això, li pregunto com estàs, em contesta això i li dic, perdó, m'he confundit de persona.
16: Sí, totalment.
3: Doncs sí.
2: Clar, és que a vegades s'ha de contestar així una miqueta amb gràcia.
3: Sí, no, i no tornen a preguntar.
2: Mai més, home. Cadascú els seus problemes.
3: Ai, Montse Valls, em sap greu que estiguis així d'en peus.
1: Sí. Montse, però seu aquí, Montse, de bo. No,
16: té la cadira trampa.
2: Montse, pots seure a les faldites del Robert Calvo.
17: Que no.
2: Que semblareu José Luis i los muñecos.
17: Crec que m'està donant una mica de treva el temps. Sí, llavors m'estava debatent entre...
3: Marxa ara, ràpid.
17: ...fuar al metro o em quedo ja pel que queda.
2: Queda't perquè a les 9 tenim bombai.
17: Tota la tarda no, em quedo els 10 minuts que queden de programa.
3: També et dic que ara ve la ràdio que et mereixes.
2: I surts.
3: No surts, però has escoltat part de la ràdio que apareix.
16: Surt de refilona la ràdio que apareix.
17: Vaig a buscar una cadira, ara vinc.
3: Vinga, va, vés a buscar una cadira.
1: Aquella que rellisca.
3: Aquella no li agrada perquè rellisca, se'n va cap avall i no...
2: Cap avalls.
3: Cap avalls. Mira com rellisca, home.
2: Llàstima que no tinguem càmera.
3: Pujarem un vídeo a les xarxes.
1: La gent deu flipar.
2: Sí.
3: Sobretot els divendres, eh? Sí, com li vam dir,
16: l'hora petarda,
3: realment.
2: Jo crec que deu ser l'única hora petarda diurna que es fa al món...
3: Doncs més divertit, perquè ha d'arribar la nit.
2: Sí, tens raó.
3: A més, aquesta nit...
2: Això també és un dilema, passar-t'ho bé de dia o de nit?
1: Tardeo o sí, fem-ho, que ara tothom fa tardeo. Tardeo o
3: nocheo. Nocheo no existeix, no?
2: O madrugueo.
3: Clàudia, tu com a la jove d'aquesta redacció...
2: Estem fent spoilers.
3: Tardeos?
17: Tardeo i amb palmes amb un
1: nocheo.
3: O sigui, us agraden els tardeos.
17: Sí.
3: També et diré que els tardeos hauríeu d'apartar-vos. Vosaltres de nit i ho deixeu a la gent de la nostra edat.
17: No, és que ara estem amb molt mala edat, els de la meva edat i jo, perquè
0: No em posis aquesta cara perquè ara a la nit surten els nens de 18.
2: Perdó? Els nens de 18.
3: Bueno, però tu quants tens?
5: 20. Ai, per favor.
3: Els nens de 18.
5: Ens tancaran la missió.
3: Tócate les narices.
5: Ens tancaran la missió dient aquestes coses, clar. És que...
3: Clar, i són uns crius.
0: Sí.
3: Clar, tu ets molt adulta ja.
2: La pobret.
1: Com dius tu els de 18? Com els dius?
0: Els menorillos.
1: Els menorillos.
2: Menorillos.
5: Menorillos, menorillos, eh?
2: Mare meva.
3: El que s'ha d'escoltar.
5: Els col·làgenos, ja no.
3: I clar, però també surten els de 22, que per tu són uns iaios, ja.
0: No, no.
5: Escolta una cosa.
2: Imagina't nosaltres.

0: Senyors passatgers, gràcies per triar Ona Viatgera. Esperem que gaudeixin de l'experiència de recórrer el món amb nosaltres cada dissabte, de 7 a 8 del matí, amb Carles Lamelo. Bon viatge a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Molt bon dia. Cada viatge té un so propi, per això avui t'escric la postal sonora des de San Francisco. Yes, yes.

Avui necessites una flor, no cal que sigui gaire gran, potser una margarida, una rosa petita, qualsevol flor que puguis portar als cabells, perquè l'any 1967 una cançó va dir al món que si algú pensava venir fins aquí, fins a San Francisco, era millor que en portés una. I molta gent va fer cas. La cançó es deia San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, i la cantava Scott McKenzie. I havia estat escrita per John Phillips, membre de The Mamas and the Papas. Però darrere d'aquella melodia amable hi havia alguna cosa molt més gran. Hi havia tota una generació començant a moure's. Era l'any 1967. Als Estats Units hi havia protestes contra la guerra del Vietnam, canvis socials, una nova cultura juvenil i una música que començava a sonar diferent. I un dels llocs on tot allò estava passant era el barri de San Francisco, Hyde-Ansbury. Avui encara pots arribar fins a la cantonada de Hyde Street amb Ansbury Street. Hi ha cases victorianes, botigues, restaurants, gent passejant, però fa gairebé 60 anys aquella cruïlla era una mena d'adreça mundial de la contracultura. Durant l'estiu de 1967, prop de 100.000 joves van arribar a San Francisco i molts es van concentrar en aquest barri. És el que acabaria coneixent-se com a Summer of Love, l'estiu de l'amor, San Francisco Travel. I pensa en un moment en una ciutat que sigui rebel. I de cop desenes i milers de nois i noies hi arriben amb motxilles, amb cabells llargs, amb guitarres, amb roba de colors, gent que buscava una altra manera de viure. No tot va ser tan ideal, com després ho ha pintat la memòria. La concentració massiva de persones també va provocar problemes d'habitatge, drogues, saturació de serveis i conflictes, però musicalment va passar alguna cosa extraordinària. Aquí va néixer grups com Grateful Dead o Jefferson Airplane. Aquí va viure Janis Joplin i San Francisco va començar a tenir un so propi. Guitarres elèctriques, psicodèlia, rock, experimentació... La ciutat ja no era només una ciutat de Califòrnia, era una espècie d'idea. I aquella idea necessitava...

gravava una cançó i San Francisco, aquesta, es va publicar precisament l'any 1967 i estava relacionada amb el Monterrey International Pop Festival, celebrat aquell any justament a Califòrnia. Aquest festival va reunir artistes com The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Otis Redding, Simon & Garfunkel i, per descomptat, Ravi Shankar, i es considera un precedent fonamental dels grans festivals de rock que vindrien després. Però fixa't en una frase important. No et deia que compressis una entrada, no et deia que reservessis un hotel, et deia que si anaves a San Francisco portessis flors als cabells. Una imatge molt senzilla. I aquella imatge va acabar fent la volta al món. De sobte, San Francisco era pau, eren flors, música, joventut, llibertat i segurament també una enorme idealització, perquè les ciutats reals sempre són més complicades que les cançons que parlen d'elles. Però pots venir avui fins a Hyatt Atsbury i buscar encara alguns dels rastres d'aquell moviment i d'aquell moment precís de la història. Pots caminar per High Street, entrar a una botiga de discos, mirar les cases victorianes, arribar fins a Golden Gate Park, que queda just al costat. Imaginar aquell estiu, aquella gent arribant, aquelles guitarres sonant, aquella sensació, segurament irrepetible, que alguna cosa estava canviant i que ningú sabia encara exactament en què es convertiria. I potser aquí hi ha la gràcia d'aquesta cançó, que no explica San Francisco. El que fa és convocar aquesta ciutat, et diu, vine, i està passant alguna cosa. I gairebé 60 anys després, quan sona la veu de Scott McKenzie, encara és difícil no imaginar una flor, una guitarra i una cantonada de High Atsbury. Per això avui la postal sonora acaba precisament aquí, a la cruïlla de High Street i Atsbury Street, a l'est del Golden Gate Park, a San Francisco, a Califòrnia, un lloc on, durant els mesos de 1967, una generació va pensar que podia canviar el món. I una cançó es va encarregar d'explicar a tothom on era San Francisco.

0: Hi ha llocs on el luxe no es mesura, ni amb grans ostentacions ni tampoc amb altres elements així com externs, sinó amb una altra cosa que a nosaltres en aquest programa ja sabeu que ens sembla molt més difícil de trobar, que és el temps, el silenci, l'espai. Avui ens anem fins a Pals, a la Costa Brava, per parlar d'un hotel que parteix justament d'aquesta idea. Mas Salvi, by Hotel CMC, ocupa una masia del segle XVII, envoltada de natura, al cor de la Serra de Carmany, a només 3 quilòmetres de la platja. És una mena de refugi pensat per viure a l'Empordà, però sense presses, amb jardins, amb privacitat, amb una manera també d'entendre aquesta estada que convida a baixar el ritme, que és una cosa que ens convé a tots i que ja sabeu que aquesta temporada li estem donant molta importància aquí a Ona Viatgera. Aquí no tenir plans també forma part justament de la idea de l'escapada de cap de setmana o de les vacances, tenir temps per llegir, per caminar per la finca, per fer una ruta en bicicleta, per banyar-se a la piscina, allargar una sobretaula o simplement mirar el paisatge. És una proposta que recupera la idea d'un veritable privilegi, que és disposar del temps necessari per gaudir de cada moment. Ens acompanya l'Eduard Moret, que és soci director d'Hotel CMC. I demà, Salvi, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Nosaltres aquesta temporada ens hem proposat fer moltes propostes d'aquest caire, d'intentar buscar baixar el ritme i el to. No sé si us adoneu vosaltres, els que vosaltres a banda d'aquest hotel teniu altres establiments, si és una de les coses que la gent està buscant, no? Estem tan connectats amb el mòbil tot el dia i tenem tan corrents amunt i avall que no sé si el que veritablement començaran a significar ja les vacances és estar a llocs tranquils i no fer massa cosa.
1: Sí. La veritat és que sí, Carles. Actualment la gent el que busca és una disposada d'un temps per si mateix, de relax, on es pugui gaudir d'això, no? Del silenci, del temps, de la desconnexió, per una pau interna que tots busquem en molts moments

0: amb una vida que portem bastant bastant agitada, no?
1: I Eduard, com ho trobarem això al vostre hotel, a Mas Salvi?
0: Bé, el Mas Salvi és una masia del segle XVII,

0: a relax, buscar una mica aquesta slow, aquesta tendència de slow tourism, que és una tendència real que ja existeix i que molta gent busca.
1: Clar, tot això, com dèiem, en un entorn que és realment privilegiat. Clar, l'Empordà, no parlem només del vostre hotel, sinó que el lloc on es troba ens permet, encara que és, ja hem començat dient que la idea és fer poca cosa, però és que, clar, l'Empordà té tanta proposta, tanta oferta de natura, que seria una pena també perdre-s'ho, no? Què ens proposes que fem a l'entorn de l'hotel?
0: Certament, el poble de Pals és una meravella. Només passejar per l'entorn medieval del poble de Pals té una recompensa genial i meravellosa, donat que és un espai on hi ha molta diversitat, on tens molt de paisatge, on tens els camps de l'Empordà, tens l'opció d'agafar bicicletes i fer les zones de l'Empordà envoltat de camps de pomes en aquests moments, doncs, en el punt de la recollida en aquests moments, i que, a més, pots estar des del voltant a la línia costera a l'interior amb pobles com Pals, Peratallada, Palau-sator, que són una meravella de pobles. Hi ha uns circuits amb unes carreteretes que pots fer caminant o pots fer en bicicleta, que és un gaudí en si mateix.
1: Clar, parlem d'un hotel, com dèiem, que té aquest cert luxe, no?, de ser un hotel més boutique, etc. Però moltes vegades la gent el que busca realment és l'entorn, com explicàvem, i també aquesta tranquil·litat. En canvi, m'explicaves que durant aquest estiu heu notat que la gent està fent estades en general més curtes com a conseqüència de la inflació, la situació econòmica, també el mundial, que ara en parlarem, però en canvi intentant fer moltes coses, no? Com aprofitant, experiment fins a l'últim minut d'aquestes escapades. Com ha anat aquest estiu?
0: Jo crec que hem canviat la tendència. Una frase molt, molt, molt bona ho definiria, no? Abans era on vas de vacances i ara és què fas per vacances, no? I el què fas per vacances contempla això, tota una sèrie d'activitats que hi ha, la gastronomia, l'enogastronomia. Hem de recordar que en la zona de l'Empordà, doncs, és una zona vinícola que molt important, amb la DO Empordà, amb la que hi ha petits cellers on es poden visitar, on alguns també tenen propostes de gastronòmiques i d'activitats com concerts, el mateix a l'entorn de Pals. El Mageli, per exemple, és un dels llocs que molt proper al Massalvi, que és un lloc que són unes bodegues que, a més, fan concerts a l'aire lliure, amb una proposta de degustació de vins de la seva pròpia collita, amb la qual tot això fa que la gastronomia que hi ha a l'entorn de l'Empordà, el bar i muntanya, tot el conjunt d'això fa una zona molt rica amb aquest tipus d'activitats, des del que és més contemplatiu al que és més actiu i que li agrada fer, doncs, caminades, bicicleta més atractiva, més de passeig. Hi ha diferents alternatives que això fa que la zona de l'Empordà sigui un atractiu en si mateix.
1: Clar, i tot això, com dèiem, en un estiu que ha estat una mica atípic pel tema del Mundial, que crec que també ha afectat una mica a com s'han gestionat les reserves i sobretot les internacionals.
0: Sí, aquest any una de les coses que... Cada any que hi ha un esdeveniment esportiu d'aquestes magnituds, com és el Mundial de Futbol, l'Eurocopa o les Olimpiades mateix, el que fa és dilatar una mica l'arribada de turisme internacional i, curiosament, no? I fa que la gent comenci les seves vacances potser quan finalitzen aquestes grans proves esportives, no? I això és un dels factors. L'altre factor que hem notat molt com a tendència aquest estiu és les grans calorades, que això també ha afectat, amb una demanda de l'hora de la restauració, doncs, preferir llocs amb aire condicionat que les terrasses, donat que la calor era tan forta que ens obligava a que la gent preferís estar a dins o a sota cobert i no a la terrassa, no? Però això són tendències. L'altra, una altra de les

0: setmana a Onda Cero Catalunya, Ona Viatgera amb Carles Lamelo.
1: Fins aquí aquesta primera part del viatge, aquí a Ona Viatgera. Arriba Julia en la Onda, amb Julia Otero, i l'edició nacional d'Onda Viajera arribarà puntual a les 12. Aquest cap de setmana, tant avui com demà, celebrant la Fiesta de la Vendimia d'aquesta cadena amb la denominació d'origen La Manxa. Avui us saludarem des d'Alcázar de San Juan i demà també seguirem a La Manxa per explicar-vos què s'hi cou en aquesta part d'Espanya. Que tingueu un molt bon cap de setmana i brindarem per vosaltres.

0: tan atractiu és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.

0: Ja ho deia, eh? El Nec es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa, el Nec i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a l'aura i ningú va saber valorar això. I li van donar un zero. Clar, potser era un zero en breakdance, però potser era un más mil en aura.
1: Com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así.
0: Sí.
1: En una postura aurática.
2: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
0: Sí, senyor.
2: Una pausi.
0: Ah. Fas una pausini,
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula del seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
4: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
5: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
3: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
6: Estás buscando una plaza libre para aparcar en el centro. Y delante tienes tres coches que están igual que tú. O lo que es lo mismo, tienes 40 minutos de por fin, como mínimo.
7: Claro, visto así.
6: Onda Cero, tu radio.

0: del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia.
1: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: En aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió, i ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
2: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat.
1: Mari Pau Huguet, bona nit.
3: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara envelléssiu, estic baixa vermella.
2: Mare meva, una ovació que es mereix!
1: He de dir que el David no sabia res
2: no
1: de tot
2: sabia.
1: Això.
2: Jo dic, però que, no, saps què estava pensant, Mari Pau? Que bé que ho ha editat el Robert. Sembla que estigui aquí. Quina meravella, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
3: Ai, David, moltes gràcies.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida.
0: Radio Estadio, Edu García.
3: Buenos días a todos. En primer lugar, evidentemente, dar las gracias a nuestro presidente, a la

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Lleida, 94.1 FM. La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
2: Gabriel Jesús.
3: Què? M'encanta el fitxatge.
2: Ah, sí?
3: Jesús, m'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
4: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
5: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
6: Ah.
5: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
2: També.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Radio Estadio, Edu García.
7: Question par rapport à mon collègue et ami Christophe Glaise qui est enfermé en Algérie depuis plus d'un an. Est-ce que vous auriez vous aussi un message à adresser à Christophe ainsi qu'à sa famille?
8: Bien sûr que je soutiens, et comme un parent en fait, et comme l'a dit le président, la Fédération Française de Football soutient M. Glaise et sa famille.
9: Este que escuchamos es Zinedine Zidane. Y todo viene a raíz del caso de Christophe Glaise. Christophe era, bueno, es un periodista de la revista Sofu.

0: Avui ja ho dic jo perquè m'estic equivocant. Estava preparant les músiques, però no em dóna temps. Ja ho sabeu, que vaig una mica de bòlit. Però farem veure que ara en aquests moments diuen celebrities i diem totes aquestes coses, perquè al final el que volem escoltar, anem directe, anem a saludar la persona que tenim ganes d'escoltar, que ens alegra totes les setmanes i també ho fa a la ciutat i en bones mans, el grandíssim Robert Calvo! Mare meva, no sé mai quin botó apreto i l'edat no perdona, saps què vull dir?
1: Has d'apretar el botó correcte.
0: Sí,
1: sempre.
0: Però com que em fa... Saps què passa? Que jo aquí la taula aquesta de so que tinc té colorets.
1: Ah, molt bé.
0: I a vegades, mira, em ve de gust l'altre coloret, saps?
1: L'altre coloret.
0: Sí, i mira, així em vaig passant. A la nit has de buscar les distraccions en cosetes d'aquestes, no?
1: A la nit totes les cuques són de llum.
0: Sí, són cuques de llum i mira, a vegades em fa i d'aquest color l'he apretat poc i mira, apreto el botó que no és.
1: Estava pensant una cosa, ara em mirava el guió aquí que m'he preparat una miqueta,
0: sí.
1: I estava pensant que tu i jo podríem ser la versió heterohomosexual,
0: sí?
1: Més fructífera de la radiodifusió a
0: Sens
1: Espanya,
0: dubte.
1: Que seria equilibrable a la relació de les dues persones que portem avui en aquesta secció.
0: Val, ja sé per on vas, ja sé per on vas. Sí. Perquè nosaltres portem fent ràdio junts, mare meva.
1: Des de temps immemorials.
0: Immemorials.
1: El millor de tot és que no ens hem liat, perquè l'un no. És heterosexual, l'altre és homosexual, fins que no se demostra el contrari, i mantenim una relació professional que és molt fructífera,
0: sí, senyor.
1: Perquè ens porta molts beneficis.
0: Absolutament.
1: El mateix que fan els nostres protagonistes d'avui.
0: Val, el que passa és que m'imagino, per donar més pistes als nostres oients, que els nostres protagonistes d'avui han estat junts i ja no junts.
1: Ja no junts. No, perquè la relació sentimental que mantenien ja no la mantenen, però sí que mantenen la relació d'afecte, perquè al final sí. Després de 15 anys junts o de
0: ostres,
1: 15
0: són molts,
1: anys, són molts,
0: Et
1: queda el carinyo, no? Com a mínim, o el respecte, com a mínim, encara que sentimentalment no us entengueu o sexualment.
0: El que sí tenen és la mateixa química professional que tenim nosaltres, és això.
1: La mateixa química pel compte corrent.
0: Bé, aquest ja és un altre tema, el compte corrent, mare meva.
1: Ai. Bé, avui parlem d'unes persones que, mira, fan una cosa molt important que és fer militància des de la creació artística i fer enviar missatges molt potents a la societat des de les seves creacions artístiques. Són dues persones que sí, són artistes, són directors de cinema i directors de teatre han estat i a la vegada també un d'ells ha estat actor molt famós en aquest país. I ja amb aquestes pistes jo crec que tothom es deu imaginar que estem parlant de dues persones que no s'imaginaven que arribarien fins on han arribat i encara podrien arribar més lluny perquè són la notícia de la setmana. Estic parlant de Javier Ambrosi, Javier Calvo, Los Javis, que són els nostres celebrities d'avui.
0: Sí senyor, perquè han passat la televisió, és història moderna, però és que molts cops també l'hem de fer aquesta.

0: impacte, perquè la televisió, molta de la gent de la que ens sona sempre, precisament per aquesta cosa tan absurda que els oblidem i els aparquem, no? Com dèiem el cas de la Mari Pau o de tanta i tanta gent, doncs, clar, omplen el seu espai d'altra gent i llavors, clar, no es toquen aquestes generacions, quan seria molt bonic que hi hagués més, doncs, aquesta fusió, no?, de les diferents generacions i que poguéssim veure programes més intergeneracionals, eh? Sí, sí. I que hi hagués gent més veterana, menys, i tot i això seria tot, bonic.
1: El millor de tot és que aquestes dues persones, Javier Ambrós i Javier Calvo, fan una cosa molt important, que és honorar la memòria del seu país, al final, i també batallar des de la seva pròpia batalla personal, des del seu propi espai i des del temps que els ha tocat viure, perquè el futur que arribi després sigui una mica millor del que ells s'han trobat, que ja se'l van trobar molt aplanat, però ells jo crec que encara l'aplanen molt més. I espero que ho segueixin fent per molts anys més, perquè són dues ments pensants, creatives, que l'altre dia escoltava, els escoltava tots dos, però Javier Ambrós deia, es que aunque nos hayamos separado sentimentalmente, creativamente no somos nada el uno sin el otro.
0: Exacte. No podemos crear. Clar, perquè vulguis o no, quan hi ha un partnership, que es diu, doncs normalment, de forma pensada o de forma natural, es van repartint la creació. És a dir, tu fas més això, jo faig més l'altre, jo ja sé que això m'ho acabaràs de rematar tu perquè se't dona millor això, i llavors es creen aquestes complicitats i necessitats al mateix temps. S'entén perfectament.
1: Sí, sí. El cas és que creen molt bé i molt profund diferent tots dos junts, dos homes que un d'ells no era famós, l'altre sí, perquè de molt jove va aparèixer en una sèrie de televisió d'aquesta casa, precisament Física o Química. I la història no pot ser millor, David, perquè jo he llegit que en Javier Ambrosi va veure Javier Calvo fent de Fer a Física o Química, no?
0: Ai,
1: aquesta sèrie d'Antena 3, i es va penjar d'ell.
0: Una mica com el rei amb la Letícia, eh?
1: Una mica, sí. Es va penjar d'ell i llavors ell va dir, pues, si ell és la física, jo quiero ser la química d'este chico. I li va presentar els seus respectes per Facebook.
0: Ai,
1: per
0: bo,
1: Facebook, que Facebook ja és el pleistoceno gairebé.
0: Física o
1: Química. I li va dir que li agradava molt, que li agradava molt com actuava. Era mentida, no li agradava com actuava. El posava a tontorron. En Javi Calvo, que ja en aquella sèrie, com et deia, va fer militància des del seu personatge. Era en Fer, que era un noi homosexual. Contextualitzem aquesta sèrie fa 15 anys, eh? O 20. I, evidentment, la cosa no estava tan aplanada com està ara. Bé, no sé si ara està massa plana, però sí, com sigui, estem millor que fa 20 anys, o això penso jo. En Javi feia de Fer i li passaven coses com aquesta.
2: Si ya me da vergüenza contar esto, pues imagínate aquí.
3: A ver, tonto, que si te has traído aquí es porque sé que no hay nadie. Ay, porque me imagino que es lo que me vas a contar.
2: ¿El qué?
3: Que tengo una besada a Julito. ¿Qué? ¿Que no te gustó?
2: Pues sí, me gustó. Me encantó. Me puse malísimo.
3: Joder, chica, eres como la gripe. Estás en todos los lados.
4: Por lo menos estoy donde me corresponde. ¿O es que tú con el rollito gay crees que puedes entrar en todas partes?
3: Mira, Fer, tú ni puto caso está. Vámonos.
4: ¿Podemos hablar?
3: Pues tú verás.
2: Dime.
4: O sea, que te molo besar a mi novio. Venga, a mí puedes decírmelo. Te sigue gustando Julito.
2: Mira, mejor vamos a hablar esto en otro momento, ¿vale?
4: Mira, maricón de mierda.
1: Ojo, ojo.
4: Como te vuelvas a acercar a mi novio, voy a tener una charla con mi hermano que lo vas a flipar.
3: Está Fer hablando con la novia de Julio.
5: ¿Con esta?
3: Sí, con esta.
5: ¿De qué hablar?
3: Bien.
2: ¡Zorra!
1: És que li ha escopit a la cara.
0: Mare meva.
1: Li ha escopit a la cara aquesta noia, que es veu que estava una mica enfadada perquè en Javi Calvo, en Fer, li agradava el seu nòvio. I s'ho cobrava així, amb una escopita a la cara. Bé, Javier Calvo i Javier Ambrosi es van conèixer i a partir d'aquí van començar a crear junts. El primer projecte va ser un musical. Es deia La Llamada i el van estrenar al Teatre L'Ara de Madrid, no? Però no a l'escenari del teatre, no. Els hi van deixar el vestíbul. Diu, si voleu fer aquí, si voleu fer-lo aquí, feu-lo.
0: Que fort.
1: El mateix vestíbul en el que Almodóvar va rodar una escena de La Ley del Deseo, per cert, ara ho escoltarem. Però allà van començar el tràiler, allà van començar l'inici, sí, és el tràiler d'una cosa que després es va convertir en obra de teatre, en escenari real, i en pel·lícula, és La Llamada.

0: pensar que tal vez esto es solo la llamada.
1: Las niñas se van a escapar esta noche.
2: Ay, madre, hoy de nuevo.
3: Quiero pedir un taxi, tía, me pregunta a la calle. ¿Qué le digo, el bosque?
4: Ay, de verdad, el tercer mundo.
3: ¡Le como la cara, señor!
5: Una història sobre una dona que vol ser monja, que té la llamada de per ser monja, i una història de reggaeton, de festa, de campament d'estiu. Allò es va convertir en una sensació, David. Aquella obra de teatre que va començar en un vestíbul es va convertir en una sensació. El musical, que és un musical, explica la història de la Maria, una adolescent que rep la visita de Déu mentre participa en un campament d'estiu de monges.
6: Bueno,
5: l'obra es va convertir en una peça de culte
6: Gitana. I
5: el punt de partida del seu univers creatiu.
6: Exacte.
5: I el 2017 van fer aquesta adaptació cinematogràfica de la qual estem escoltant el tràiler.
7: Bernarda, que veo a Dios.
3: ¡Dios nuestro señor!
8: Pues ¿quién va a ser si no?
7: Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro.
5: Es que baixa Déu i li canta cançons.
6: És bonic, això.
1: Te cuento un secreto. Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes?
5: Per crear això, David, has d'estar una mica boig, eh?
6: Sí, però bueno, és el que diem de la genialitat, no? Se t'ha d'acudir el que no se li ha acudit a ningú altre, i això és així, eh?
5: La genialitat va arribar el dia que aquests dos homes van crear, per mi, el millor que han fet.
6: Sí.
5: Crear un personatge que és un personatge que tots podem conèixer, que tots identifiquem amb algú d'una època i d'un país, vingut a menys i en situació de crisi. El 2016, fa 10 anys, los Javis van crear Paquita Salas.

0: Paquita Salas és una sèrie de culte, per cert, que si algú no l'ha vist, ja va tard, però encara nunca es tarde, és una sèrie que va protagonitzar Brais Efe, que feia d'aquesta representant d'artistes en decadència que intentava sobreviure en un món en el qual les coses ja no eren com ella les va crear o imaginar, no? En el seu moment. Ella buscava sempre l'actriu 360.
1: Hola, soy Paquita Salas y soy representante. En este curso te voy a dar unos consejitos para ser una buena actriz. Vamos a empezar con una clase crucial. La clase para ser 360. 360 no se nace, así que motívate y mueve. 360 es saber desenvolverte tanto en drama como en comedia. También tienes que saber moverte en cine, en teatro, en publi y en televisión. 360 es una actriz que baila, que canta, pero que además tiene un plus. Solo voy a decir un nombre, Natalia Millán. Ella hace todo eso y además salta en trampolín. Una 360 nunca desaprovecha una oportunidad. ¿Quién te dice?
0: És una representant d'artistes que, diguéssim que les seves pròpies artistes comencen a baixar del vaixell de la seva representació, no? I comença a perdre artistes, només hi queda Belinda Washington, de representada, i al final la sèrie acaba amb unes trames divertidíssimes que s'han convertit en sèrie culta perquè és una sèrie de memes. Jo crec que han aconseguit amb una sèrie fer 500 memes per capítol.
2: I el món de les xarxes socials i de tot això es tracta d'una manera tan meravellosa dels influencers i els trending topics i tot això.
0: Precisament, a Paquita Salas, on també hi ha missatges de militància LGTBIQ+, mira, hi ha una escena, David, que Belén Cuesta, que fa d'assistent de Paquita Salas, li diu, la truquen de la sèrie El secreto de Puente Viejo. Li diu, Paquita, que David les gusta mucho porque les sube de pluma. Y ella diu, que se le sube de pluma. ¿Qué hago? La bajo, la pluma. Ha habido maricones toda la historia de la humanidad. Toda la historia. ¿No puede haber un maricón en Puente Viejo? Pues ese es el secreto. En fi, ella, Paquita Salas, los Javis, van fer una crítica també bastant ben afinada cap als influencers allà, a Paquita Salas, quan una de les seves representades, que ja no tenia papers a les sèries, li diuen, oye, ¿por qué no coges marcas de lo que tienes por casa y lo vas anunciando?
1: Estamos utilizando una táctica que nos ha enseñado Noemí. Vamos por la casa, ¿no?, captando marcas que tenemos aquí y nos inventamos colaboraciones que no existen para hacerlo.
3: Es el gancho, el cebo de toda la vida que llevaba el trilero. ¿Dónde está la bolita? O sea, yo he tenido un tío trilero. Y el día que no hay clientes, todo es falso. Es un día de pérdida porque tienes que pagar al cebo.
1: Y bueno, yo también conozco mucho esta táctica porque en el mundo del cine la hemos usado mucho tiempo, ¿no? Sin ir más lejos, yo para Carne Trémula de Pedro Almodóvar, pues yo propuse a Liberto Rabal. Enseguida les dije que había que decidir rápido porque estaba interesado en llamarle Amenábar. Fue decir eso y la llamada. No sigue actuando, Liberto, ¿no?
3: No conozco.
1: Hijo de Paco Rabal.
3: Conocí a Teresa, en un bar que yo estuve trabajando. Yo no trabajaba en el bar. Yo trabajaba en un local al lado del bar y íbamos todas al bar Lemón. Y yo iba mucho a desayunar ahí.
0: M'encanta la crítica aquesta als influencers des de Paquita Salas. Els Javis que van seguir creant. Després, jo crec que el punt d'inflexió és Paquita Salas. És a dir, quan creem Paquita Salas, que és una sèrie que es comença a emetre a Fluxer, una plataforma de Transmedia, que després va convertir en Atresplayer Premium, però abans es deia així. I després, ja gràcies a aquesta casa, gràcies a la seva ja solvència, diguéssim, econòmica també, van crear una sèrie també que seguia fent militància, Veneno.
4: Señoras y señores, aquí, esta noche, Cristina, la Veneno.
0: Aquí recreaven Pepe Navarro.
5: Que mi nombre no es Veneno, es un apodo.
0: I la història de Cristina Ortiz, la Veneno, a l'Espanya dels 90. Aquesta sèrie la van crear el 2020 Javier Calvo i Javier Ambrosi per a 3Player, basada en la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, que és una de les principals figures dels 90. La televisió dels 90, la Veneno sortia cada dia, dia sí, dia també. És una sèrie inspirada en la biografia escrita per Valeria Vegas, que recuperava la vida de Cristina Ortiz i també retratava la realitat de molts personatges trans durant les dècades dels 80, dels 90, i dels primers anys del segle XXI. Va ser un gran èxit de crítica i de públic i va consolidar aquesta parella, los Javis, com una de les parelles creatives més importants de la història d'aquest país.
6: Ahora vaya a ver lo que era la bomba de España.
7: ¿Tú qué eres, hombre o mujer?
8: Que yo que soy un semáforo, mi arma. De sultana, de mora, de india,
9: como la Pocahontas.
0: És que, clar, recrear la Veneno ja em sembla de dir... A veure, com el teu cervell pensa que pot haver-hi una actriu que recrea la Veneno? I ho va fer. Ho van fer i ho van aconseguir. En una sèrie que també va causar sensació. Després d'aquesta sèrie van venir Cardo, que a través de la seva productora, primer Suma Latina, després Suma Content, van impulsar aquesta sèrie, creada per Anna Rujas i Clàudia Costafreda, i ells també van anar a fer de productors executius d'aquesta sèrie. Després, La Messias, amb Carmen Machi, que van estrenar el 2023 a Movistar Plus. És el seu projecte més ambiciós i personal i narra la història d'una família marcada pel fanatisme religiós, els traumes de la infància, la culpa i la necessitat de trobar una forma de salvació. Fixa, la religió i el món LGTBIQ+, que s'entrecreuen a totes les històries de Los Javis. Històries que desemboquen ara, aquest 2026, en una pel·lícula que no està deixant ningú indiferent, David. Jo estic veient aquests dies els informatius a la televisió i cada vegada que veig una peça de La Bola Negra, que així es titula la pel·lícula que han creat, veig gent sortint del cinema sense paraules, gent que diu, vaig escoltar l'altre dia, vaig estar 25 minuts sense poder articular cap paraula amb ningú. En fi, la gent es queda impactada amb aquesta creació de Los Javis, La Bola Negra.
10: Bola Negra.
11: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
12: No quiero saber nada de ese señor, y tú tampoco. Vamos a dejar las cosas así, ¿eh?
13: Guardo el deseo.
14: Nunca nos explicó nada. No hablaba mucho del pasado, ¿eh?
15: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
11: No. Entre las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
16: Sí, eso es La Bola Negra. There are only 4 pages that exist from this play.
17: Tú tienes que ser quien tienes que ser.
0: Aquesta, mira, que m'emociona això. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Mm. Aquest 2026 han estrenat aquesta pel·lícula, La Bola Negra, escrita i dirigida conjuntament amb Alberto Conejero. La pel·lícula connecta 3 èpoques diferents i diferents històries d'homes homosexuals amb la memòria de Federico García Lorca, la guerra civil, la repressió i la identitat com a principals eixos. El repartiment inclou, entre d'altres, Guitarrica de la Fuente, Miquel Bernardó, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz i Glenn Close. Imagina't, aquells han unit tot això en una pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquesta cinta, arribar als cinemes, a la gent li està impactant moltíssim, però és que abans que s'estrenés als cinemes ja es va veure en el Festival de Cannes, on van triomfar Los Javis,
2: sí, sí.
0: I Televisió Espanyola ho explica així al seu telediario.
18: Vemos esta imagen, la de Los Javis triunfando en el Festival de Cannes, y decimos
19: Javier Ambrosi, Javier Calvo.
18: Qué lejos han llegado. Y como todas las historias en las que se llega lejos, esta también tiene un principio.
20: Ese premio a la mejor dirección empezó a forjarse a una...

0: Marcados por su compromiso con la comunidad LGTBIQ+, cada poco repiten que Pedro Almodóvar es su mentor. Él consiguió el mismo premio en el 99. Por Todo sobre mi madre. Y tenemos otro hilo de unión entre maestro y alumnos. Fíjense en esta escena de La ley del deseo. Sí, Almodóvar le rodó en el mismo vestíbulo, el del Teatro Lara, en el que años después empezaron los Javis. ¿Quién les iba a decir entonces que aquella era la llamada?
1: Muchísimas gracias.
0: Para algo más grande.
2: Hoy he sentido la llamada.
3: Que xulo, no?
4: Molt bé, molt bé. Bueno, i que poden fer història, perquè es diu que poden fer moltes nominacions, no només a pel·lícula internacional, sinó a moltíssimes categories dels Oscars. Per tant, bueno, més enllà de la pròpia pel·lícula i més enllà de
3: la pròpia història, sí,
4: de la pròpia història, doncs el que faran és posar en el mapa la creativitat, no? I la bona feina, no? I el saber fer que tenim aquí, a la nostra indústria.
3: Jo crec que la importància de los Javis, a part de la seva creació, m'estic emocionant, David, perquè estic recordant un moment. Perdó.
4: Sí.
3: Estic recordant un moment en el programa de la Cayetana Guillén Cuervo a la 2. Dies de Cines, deia, aquell programa?
4: Sí, sí.
3: Dies de Cines era el de... Versió Espanyola, perdó.
4: Versió Espanyola.
3: Allà parlaven amb los Javis,
4: sí,
3: i parlaven de la seva militància i de la seva creació des d'aquesta militància. I deia Javier Ambrosi, deia, les persones LGTBI, amb sort, comencem a viure quan tenim 20 anys.
4: Mm-hmm.
3: Abans no existim.
4: Clar.
3: No existeix la nostra sexualitat, l'hem d'amagar, l'hem de maquillar la nostra vida, i amb sort, ni alguns que ni en 20 anys poden fer això. I m'emociona molt escoltar aquelles paraules.
4: Mm-hmm.
3: Javier Ambrosi i Javier Calvo han creat un univers, jo crec que diferent, com va fer el Almodóvar en el seu dia, no?
4: Mm-hmm.
3: És únic, no l'ha fet ningú més. I a més crec que fa una cosa molt interessant, que és... retratar personatges perdedors.
4: Mm-hmm.
3: No?
4: Sí.
3: La Veneno, Paquita Sala, són personatges que són el perdedor de la història.
4: Sí,
3: sempre.
4: Sí.
3: Personatges marginals, que estan vinguts a menys, que no, la vida no els va bé, no?
4: Això em recorda una mica també el The Office original, el britànic,
3: sí,
4: que verdaderament allà el que fa Rick Gervais és retratar un perdedor, un mindundi, un mediocre total, però ho fa amb tanta gràcia que t'ho acabes passant molt bé, no? Per això jo crec que... És que a mi m'agrada més l'essència de The Office britànica que l'americana, que és més hi-hi, ha-ha, no? La britànica és molt més punyent i crec que van molt en aquesta línia i és molt interessant. Ha d'haver de tot, clar que
3: sí.
4: I
3: a vegades fa una cosa molt bé a los Javis, que és... no he vist La bola negra, encara, però és unir l'humor i el melodrama.
4: Allò,
3: humor i drama a la vegada, no? Perquè Paquita Salas té coses d'humor, té coses que et fan plorar, coses que et fan riure moltíssim, la majoria et fan riure. Vull dir, i La llamada també, és una cosa molt, molt bonica.
4: Sí.
3: Jo espero que els hi vagi molt bé,
4: i tant.
3: Espero que tinguin molta sort. Són dos ments creatives úniques que tenim en aquest país. Mm-hmm. Ens hem de felicitar per això, David, perquè poques vegades passa la història que podem sobreviure personatges així. No sé si d'aquí un segle o d'aquí 90 anys, algú parlarà de los Javis com aquells creadors que al segle XXI van fer coses interessants, com recordar aquells del segle XX, com Federico García Lorca, que segueix viu.
4: Fantàstic. Doncs totalment. Cal reflexar les històries, totes les històries,
3: sí.
4: I que al final doncs, tu tinguis l'opció d'anar veient i d'indagant amb personatges, amb vivències, amb històries i amb realitats, que hi ha moltes realitats al mateix temps.
3: Estic molt emocionat, David, però em sembla molt al·lucinant que 90 anys després que t'afusellin, que assassinessin García Lorca, si ell sabés que estem parlant d'ell avui...
4: Mm-hmm.
3: Al·lucinaria.
4: Però totalment.
3: Sí, i que són pel·lícules sobre ell, clar.
4: Mm, sí. No, i des de quin punt de vista es pot veure, no? Tan diferent, és a dir, no només és que es parli amb ell, sinó que...
3: Passa una cosa amb Lorca, que fins i tot perquè se'l podríem definir com un poeta progressista, no? O d'esquerres, o com el que tu vulguis. Jo crec que hi ha una cosa aquí en aquest país que és transversal. Lorca no, a ningú va contra Lorca.
4: Mm-hmm.
3: Crec que no.
4: Mm-hmm. Doncs és bon moment també per reivindicar, sobretot al final, l'obra. Jo crec que les obres és el que és important.
3: Una doncs... Una cosa que seran, la vida sigui igual. Això és el que cantava el Julio Iglesias, les obres que...
4: Sí, exactament. I doncs mira, parafrasejant Julio Iglesias, que sempre és molt bona manera de finalitzar la secció, acabem avui el programa. Gràcies, Robert Calvo, i fins la propera setmana.